Les millors històries que s'expliquen de matinada són aquelles que es fiquen en el teu somni i que al despertar desconeixes si t'han passat a tu o els hi ha passat a uns altres. Si les has inventat o solament les has escoltat i s'han apropiat de tu mentre creies que eres tu qui s'apropiava d'elles.

0: nosotros con los horarios que tenemos, claro, si no empalmamos así, caes. Bueno, y una potente siesta, obviamente.
1: Sí, potente, potente. Claro.
0: Una potente siesta que tipo de...
1: De las de Zeila, de pijama y orinal.
0: Como me dijo a mí un amigo mío, dice, no, yo tengo que echarme un ratito por la tarde, aunque sean 3 horitas nomás. En fin, que ayer finalizaron los partidos de 3 grupos ya del Mundial. En el grupo de Estados Unidos quedó primero de su grupo, a pesar de perder ayer con Turquía, segundo Australia y tercero Paraguay con 4 puntos, lo que significa que probablemente se clasifique, cae Turquía. En el grupo E, Alemania, que ayer pegó un petardo ante Ecuador. Jugó muy bien Ecuador, ¿eh? Y perdió Alemania 2-1 a pesar del árbitro, que era una señora, Tori Penso, que le dio por no anular el primer gol alemán, que le había puesto la cara como un zambombo al defensa, le puso el pie en la cara, pero bueno, lo dio por bueno. Primero Alemania, segundo Costa de Marfil, tercero Ecuador, también con 4 puntos, y cae Curazao. Y ayer también Países Bajos se clasificó primero de su grupo, Japón segundo y Suecia con 4 puntos tercero. Por tanto, el lunes empiezan los 16avos de final. Y ya hay algunos cruces que esto ya sí empieza a sonar a mundial. Atención, Sudáfrica-Canadá, está bien.
1: Bueno.
0: Países Bajos-Marruecos, es un partidazo.
1: Bueno, bien, bien.
0: Es un partidazo. Países Bajos no pierde un partido en un mundial desde el 2010, cuando perdió con España, ¿eh?
1: Y Marruecos tiene la Juve este, que es bastante bueno.
0: Magníficos. Y Ibrahim, que está haciendo un mundial impresionante.
1: Sí.
0: Brasil-Japón, otro partido bueno. Otro partido bueno.
1: Joder.
0: Y Estados Unidos-Bosnia, ese es más flojito.
1: Bueno, sí.
0: Y a ver qué hace hoy la selección española.
2: Hoy, ¿no?
0: ¿Perdón?
2: Que hoy sí que hay un partidazo, ¿no? Noruega-Francia.
0: Sí, sí, sí, sí,
2: ese,
0: sí, sí.
2: No juega hoy
1: sí.
2: España.
1: Ese sí.
0: Bueno, pero juega
2: a las 2 de la madrugada.
0: Más partido,
1: que ya lo hemos explicado, Pilar.
2: ¿Dónde
1: Pilar,
2: has estado este caigo. Rato, Pilar?
0: Pilar, que te...
2: Pues estaba aquí leyendo una...
0: Que te enroca con el Senado y con él, y no hay manera. Total. Y esto va dedicado a mi amigo Requeijo. Vamos a ver, el Atlético de Madrid se quiere quitar de encima el disgusto de Julián Álvarez y anuncia 2 fichajes. Uno, Grimaldo, el lateral de la selección que militaba en el Leverkusen. Parece que lo ha fichado. Es un buen lateral izquierdo.
1: Sí, es bueno.
0: Muy bueno. Y Canning Lee, el del PSG, que se hizo...
2: ¿Es este chino?
0: No, no es chino precisamente, es japonés, coreano, creo, ¿no?
3: Coreano.
0: Es, bueno. Tiene los ojos achinados.
1: Oriental, asiático.
0: Oriental. Total, es muy buen pelotero. Este se formó en el Valencia y luego lo fichó el Mallorca y después el PSG. Es decir, que es un muy buen fichaje. Yo no sé tú qué opinas, Requeijo.
3: Ya sabes que soy de los que pienso que hay que fichar siempre uruguayos y balcánicos.
1: Ser con antecedentes penales.
2: También, si sí,
1: a poder ser con antecedentes.
0: Y según la Gaceta de los Sport, el Real Madrid recomprará, que no es seguro todavía, pero vamos, prácticamente seguro, a Nico Paz, al que quiere el Inter de Milán. El Madrid va a hacer efectiva la cláusula que tiene de recompra por 9 millones y lo que no sé si lo compra para quedárselo o para vendérselo por 60 al Inter de Milán. De cualquier manera, es una buena noticia porque Nico Paz es muy buen jugador, ¿eh?
1: Sí,
0: es muy buen jugador.
1: Lo que pasa es que no hay sitio arriba ya. Es que ya no hay más sitio, vamos.
0: Eso
1: si
0: lo que
1: quieren a Olise, que
0: eso es lo bueno. Que dice el Atlético Central. Dice, va a fichar a alguien del Mundial y dice, ¿quién quitamos?
1: ¿A quién quitamos, efectivamente? Con la 11 de la actualidad deportiva.
4: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
5: Cuando usted quiera.
4: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
5: Todo el tiempo que quiera.
4: ¿Y todas las burbujas que quiera?
5: Todas las burbujas que quiera.
4: ¿Y todo el relax que quiera?
5: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
6: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Llegamos a las 8 menos 10. Tiempo ahora para la información local de tu COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
11: El Parlament ha aprovat per unanimitat tramitar per lectura única la proposta per demanar al Congrés dels Diputats que modifiqui la llei L. La iniciativa vol corregir els problemes que està generant l'aplicació de la norma estatal i garantir que les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, però també altres malalties d'alta complexitat, puguin rebre les ajudes sense perdre altres prestacions. T'ho expliquem més clarament. La llei aprovada l'octubre passat havia de garantir una millor atenció als malalts L, però a la pràctica moltes famílies es troben que les noves ajudes són incompatibles amb prestacions que ja cobraven, com el complement de gran invalidesa. Això obliga alguns afectats a renunciar a les noves ajudes perquè hi sortirien perdent, mentre que d'altres es veuen forçats a reduir la despesa en cuidadors amb l'impacte que això té en la qualitat de l'atenció. La directora de la Fundació Catalana de la Miquel Valls, Esther Vallès, denuncia que aquesta situació està perjudicant directament els pacients.
8: A l'entrar a formar part de la llei de la dependència s'apliquen totes les normatives a nivell social i no s'està tenint en compte la part sanitària. S'estan descomptant complements com el complement de gran invalidesa perquè es considera que són ajudes anàlogues, quan el complement de gran invalidesa és una ajuda social i la llei ELA és una ajuda de originalment pensada com a unes cures especialitzades sociosanitàries.
11: Per evitar aquesta situació, la proposta que ha començat a tramitar el Parlament reclama que les prestacions siguin compatibles amb la resta d'ajudes, elimina el copagament i planteja també una ajuda mínima de 3.200 euros mensuals per a les persones amb dependència de grau 3+, a més que l'Estat assumeixi la meitat del cost de les prestacions. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Són les 7:52 d'aquest divendres, de temps estable amb una temperatura que es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica, és a dir, continuarà fent calor. S'arribaran, de fet, als 37 graus avui a Ponent a les hores centrals del dia, mentre que al litoral la màxima es mourà entre els 30 i els 33. I aquesta serà la tònica dels propers dies, tot i que a partir de diumenge ja s'esperen alguns ruixats al Pirineu. De moment tenim a Barcelona 27 graus, a Tarragona 24, 23 a Lleida, 22 a Girona i 16 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
12: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres amb diverses incidències actives. Parlem de diversos accidents. El primer ha estat a la A2, que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en direcció Barcelona, on s'obren precisament desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, tenim un segon accident a la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en direcció Barcelona, on hi ha un quilòmetre de lentitud i que ubica els vehicles al voral. Per altra banda, el darrer accident, el tercer en aquest cas, ha estat a la AP7, amb l'accés amb la A2 de la altura de Martorell, que en direcció Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat, i per altra banda, doncs el quart accident en aquest cas ha estat a la C32 a Sitges, on en sentit nord talla la calçada en direcció Barcelona ja amb 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, a hores d'ara també tot just fa uns instants tenim una avaria a la A2 a l'altura de Riudellots de la Selva, que en direcció Girona en sentit nord doncs deixa 2 quilòmetres de cues i un carril de circulació tallat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: Com paciència també han de tenir els usuaris de la R1 i la R4 de Rodalies, perquè per una incidència a la infraestructura entre Barcelona, Sants i l'Hospitalet circulen els trens amb demores que poden superar els 20 minuts.
13: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologiatrestorres.com.
11: I ja sabeu que l'Ajuntament i el Port de Barcelona volen reduir el nombre de creuers d'escala, és a dir, els que fan una parada de menys de 12 hores i potenciar els creuers que tenen la ciutat com a port base. L'acord preveu reduir de 7 a 5 les terminals de creuers abans del 2030, incrementar la fiscalitat sobre els passatgers en trànsit fins als 30 euros diaris. La nova taxa encara no ha entrat en vigor, això sí. El Consell Mundial de Viatges i el Turisme ha demanat a Barcelona que reconsideri aquesta pujada. La patronal, que agrupa les principals empreses turístiques del món, alerta que l'increment de la taxa podria restar competitivitat a la ciutat respecte d'altres ports del Mediterrani i acabar tenint conseqüències negatives per a l'economia local. I de tot plegat, d'aquesta situació al voltant dels creuers, parlarem avui a la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Però també us explicarem que Catalunya començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid el 21 de setembre. Aquell dia s'iniciarà la immunització a les residències de gent gran, entre les persones de més de 80 anys, també les dones embarassades i els menors de 5 anys, en aquest cas contra la grip, tal i com ja es va fer l'any passat. El 13 d'octubre la vacunació s'obrirà a la resta de col·lectius. És el calendari que ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
14: Parlem d'una estratègia esglaonada amb una primera fase d'obertura de la vacunació a residències, als més grans de 80 anys, als infants fins als 5 anys i les dones embarassades, això seria similar a l'any passat, amb una segona fase en què s'obre a tota la població diana, que són tant grip com Covid, majors de 60 o majors de 60 anys, amb cita prèvia.
11: Temps ja pels esports, amb protagonisme avui pel futbol sala. Joan Batllori, molt bon dia.
15: Bon dia. El Barça de futbol sala torna a aixecar la Lliga després de dues temporades en blanc al imposar-se en el quart partit de la final al Pozo a Múrcia. El temps reglamentari va acabar amb empat a 4 després que els murcians aixequessin un 1-4 en contra, però els de Javi Rodríguez es van imposar la pròrroga pel 4-6 final. És la vuitena Lliga pels blaugrana. A manca de confirmació oficial, Alexia Putellas jugarà al London City la propera temporada, club propietat de l'empresària surcoreana Michelle Kang, que també controla l'Olympique de Lió. Aquest cap de setmana tenim Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP a Assen, nova oportunitat per retallar punts a la general per Marc Márquez, que està a 40 punts de Bezzecchi. Moviment important al mercat del waterpolo. Martina Tarré, la millor portera del món, deixa el Sant Andreu i fitxa pel Sabadell. I la ciclista catalana Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya contrarrellotge per quarta vegada consecutiva. Paula Blasi, que va caure entrenant abans de la cursa, va acabar quarta.
9: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
16: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
9: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
17: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
18: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal. El despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
19: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
20: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
21: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer de digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Continua la informació Herrera en COPE. Molt bon dia.
22: Este verano la gran pregunta es...
23: ¿híbrido o eléctrico?
22: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
24: Hola Paco, que me han cancelado la REU y me voy al Super del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
25: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
26: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.

0: Obrir un negoci des de zero s'ha convertit gairebé en un esport de risc. Locals, reformes, llicències... I si parlem del sector de la bellesa i el benestar, cal afegir-hi una inversió astronòmica en maquinària, lliteres o material del dia a dia. Uns costos que sovint devaluen les ganes de molts professionals de fer el salt. Però, i si la clau fos compartir per poder créixer? Mira, et presento avui una iniciativa pionera que ha nascut al vell mig de l'Eixample de Barcelona. Es diu The Pink Filipa i és un espai de cotreball o un coworking exclusiu per a professionals de la bellesa. Darrere d'aquesta idea hi ha la perseverança i la visió de la persona amb la qui parlarem tot seguit, l'Helena Prats. Helena, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Helena, l'esperit del coworking el tenim molt associat a dissenyadors, a programadors o a periodistes, fins i tot, amb un ordinador sota el braç i ja en tenim prou. Com neix la idea de traslladar aquest model a un sector tan físic i que requereix tanta infraestructura com és el de la bellesa?
1: Doncs mira, la intenció al principi és crear comunitat i també desenvolupar el projecte, que al principi no havia de ser això, sinó que havia de ser unes manicures relaxants amb un butaques, doncs vaig veure que la clau estava en reduir costos i que junts, si aconseguíem tenir diferents professionals, podíem aconseguir doncs, tenir clients de manera transversal i créixer molt més. Mm-hmm. Aquesta és la clau.
0: Actualment teniu 6 professionals, crec, independents, treballant a l'espai.
1: Tenim professionals, encara estem buscant més, perquè el que ens agrada és tenir, doncs, poder oferir una diversitat el més àmplia possible, ja siguin doncs, des d'estaticents que tinguin potser més maquinària, perquè tenim molts que són massatgistes i tenim manicuristes, però estem buscant també moltes més professionals que siguin manicuristes, que siguin potser doncs, professionals de teràpies alternatives, perquè el nostre públic doncs, pugui tenir tot en un sol espai. No? Inclús nosaltres oferim sales per presentar productes, per tenir doncs, beauty parties i de més experiències, perquè doncs, oferim una sala per llogar en la que està tot a disposició dels mm-hmm. professionals. La gràcia és que allà veuen que poden fer tot i que poden fer el que volen i més, no? Llavors també les ganes de conèixer, de fer tenir més coneixements perquè allà es poden desenvolupar.
0: Clar. He llegit, de fet, alguna valoració de les persones que hi ha ara a l'espai i un dels detalls que més es valoren és que les descarregueu de la gestió diària, des de tenir, doncs, per exemple, les tovalloles netes fins a oblidar-se dels maldecaps de les factures del local. Fins a quin punt aquesta pau mental és el principal reclam per a una emprenedoria d'avui en dia?
1: Clar. La clau és que elles poden dedicar-se només exclusivament al que és la seva feina i la seva expertise, no? Perquè d'una banda tenim doncs, dintre de la nostra web una plataforma per les reserves i també tenim, ens encarreguem de gestionar les altres reserves que ens vinguin doncs, de la gent que entra pel carrer tot el que ens necessita ho proporcionem. Llavors això, doncs, els fa que puguin dedicar-se només exclusivament al que és la seva feina. També fem promoció, també ens ocupem de les xarxes, de buscar altres possibles clients potencials, si amb altres entitats i de més. I aquesta és la feina i bueno, el servei que oferim d'extra. Perquè el que són els professionals no venen un dia, una hora jugant a l'espai, sinó que el que busquem és que estiguin un dia o tota la setmana, però que siguin sempre els mateixos professionals perquè tenim considerem que les persones sempre volen repetir un professional si els agrada, no? Llavors no creiem en la idea de ara hi ha una persona una hora, un altre dia pots trobar una altra. Clar. De fet, tenim uns clients ja per poc temps que portem que repeteixen el servei perquè els agrada molt i perquè a més tenim un espai molt acollidor i perquè són molt bons professionals, la veritat és aquesta.
0: Clar, el tema d'estalvi econòmic, doncs això ajuda a compartir lloguer o despeses, però tu mateixa també has dit que hi ha la necessitat de no estar soles, que remarcaves fa un moment. Es crea realment una xarxa de suport o de sinergies entre professionals que en un altre context podrien ser vistes com a competència directa? Això funciona?
1: Correcte. A veure, el tema de la competència és sempre molt delicat, sempre s'ha de procurar que uns ofereixin coses doncs, complementàries, però bueno, també s'ha d'intentar mentalitzar els professionals que no s'ha de tenir por, que si un és bon professional sempre el reclamaran i que ara doncs, els que hi ha doncs, estan agafant els seus clients i els que vinguin més endavant agafaran uns altres clients, perquè la gent vol gent i quants més siguem, doncs més ens enriquirem. Llavors, bueno, es tracta de que cadascú té les seves particularitats i tothom té possibilitat de tenir un públic.
0: Clar.
1: I a més, fem altres experiències, perquè nosaltres fem experiències, a part dels serveis habituals, que són, doncs, potser doncs, amb amigues, no?, que puguin fer doncs, jo que sé, una tarda de beauty, no? I llavors doncs, tenen els professionals que fan doncs, les manicures, els que fan doncs, el millor maquillatge, i llavors les seves la copeta, el que sigui, no? Com una experiència amb amigues, llavors aquests professionals també poden participar d'això i que sempre pues, tenim diversitat, no? I clar, això és també molt enriquidor i els agrada molt perquè és algo molt diferent.
0: Elena, anem a parlar de realitats, eh? Perquè per fer realitat de Pink Philippa vas haver de posar-hi els teus estalvis, però a més bueno, vas haver de recórrer a finançament amb un crèdit de 30.000 euros. Com de complicat és ara mateix picar la porta d'una entitat financera i defensar un model de negoci que aquí encara és molt nou?
1: Sí, he de dir que tu penses que necessites uns diners i necessites tres vegades més. Jo li diria a qualsevol emprenedor. Llavors, jo tenia estalvis, també ja t'ha dit que tenia una ajuda de l'Ajuntament, de l'Impulsar el que fas, que he de dir que en aquest sentit doncs, ens ajuden a crear espais bueno, pels que estem a peu de carrer, perquè, clar, és molt costós realment muntar un negoci així, no és un negoci online, pues té molts menys costos i això doncs, realment és impossible. El que passa que, clar, com tenia el tema de que es posin tots diferents professionals, bueno, pues, potser les entrades de diners amb les que comptes veus que pot ser sostenible, no? Llavors també els meus estalvis, després diners de CaixaBank, bueno, que em van donar crèdits que són per emprenedors a microbanc, no? Que és sort d'això, que tenim aquesta ajuda, perquè tampoc hi ha tantes entitats que donin aquest suport, no? Perquè si ets emprenedor, que suposa que estàs desenvolupant el teu projecte i no estàs treballant enlloc,

0: Tu pots fer tot el planning que vulguis, però compta el doble per si de cas, perquè després sempre surten històries, no?
1: Sí.
0: Mirant cap al futur, Helena, creus que el model de Pink Philippe és una tendència passatgera per culpa dels preus del lloguer a Barcelona, o estem davant d'un canvi cultural real en la manera com es gestionaran els centres d'estètica, per exemple, i de salut a partir d'ara?
1: Vaja, jo crec que és una manera doncs de futur, no? I més enriquidora, i en la que no sé, que és una altra dimensió. Quan entres a Pink Philippe, nosaltres, la gent no pensa que és un centre d'estètica, és un centre pues, que és diferent, és com, bueno, a part que sembla com que si estiguessis a casa, però és un concepte diferent i la gent funciona de manera una mica diferent. Jo crec que és molt enriquidor perquè tens diferents professionals, a més, clar, cadascú veia molt per el seu projecte, i això es nota, no? Perquè no estan allà perquè els hi pagues un sou, estan allà perquè volen tirar endavant i volen créixer. I aquesta manera de voler créixer, tant de bo puguem fer molts més espais, doncs fa que, no sé, trobo que els professionals he tingut la sort que són molt bones i que tenen aquest esperit, perquè si no tens aquest esperit de comunitat, això no porta enlloc, mm-hmm. No? Perquè és que realment volem crear comunitat entre dones i sostenir-nos. I això és el millor que es pot fer.
0: Doncs si els voleu conèixer i visitar-los, esteu al carrer Girona número 116 i a internet a la web de pinkphilippe.com, tot junt. I vaja, així els coneixeu, ara els heu... Bueno, ara us els he presentat a través de la ràdio, però si els voleu acabar de conèixer, visiteu-los i veureu tot el que proposen. Escolteu, compartir despeses per multiplicar oportunitats i sobretot per no haver de llançar la tovallola abans de començar, crec que és una bona idea, és una idea inspiradora que demostra que el sector de l'estètica també sap innovar en el model de negoci. Hem parlat amb l'Helena Prats, fundadora de Pink Philippe. Helena, escolta, enhorabona i moltes gràcies per explicar la teva experiència i la teva història.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
0: Gràcies, Helena. ¿Quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos, 40 años dando servicio a comunidades de vecinos. Experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
2: Escribe Alberto Herrera.
3: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
4: Tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13, cuando vi por primera vez un ser humano muerto.
5: ¡Dios mío!
6: ¿Os gustaría ir a ver a un muerto?
7: El chico ha desaparecido, no lo encontrarán.
8: No, ¿dónde están buscando ellos?
9: Cuenta conmigo.
4: Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años.
9: El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
10: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
11: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual. Cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: En Alcampo, del 26 al 28 de junio, tienes el solomillo de cerdo a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
13: En Alcampo sales ganando.
14: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
15: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
16: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
17: La información y el entretenimiento sin complejos.
18: Y en el fin de semana
19: se acabó la paz. ¡Comienza el show!
1: Este verano, Telecinco a todo color.
2: Herrera a COPE.
17: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Reduir la pressió turística a Barcelona a cop de taxa i tancar terminals. Aquest és el rumb que han fixat des de l'Ajuntament i el Port de Barcelona de cara al 2027 i 2030. L'objectiu és penalitzar els creueristes d'escala, els que s'hi estan menys de 12 hores, i retenir els de port base, apujant la fiscalitat fins als 30 euros diaris i rebaixant el topall de creueristes de 37.000 a 31.000 al dia. Ara bé, és realment el creuer el culpable de la massificació de la ciutat? Doncs mira, un estudi

0: absent de la Universitat de Girona ho posa en dubte amb dades a la mà. En parlem de seguida amb el Josep Maria Espinet, professor de la Universitat de Girona i coautor d'aquesta investigació. Josep Maria, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, el relat polític assenyala gairebé sempre els creuers com el gran motor de la massificació a Barcelona. Tot i això, el vostre estudi conclou que no són un factor estructural d'aquesta concentració. Què ens diuen exactament les dades que heu analitzat juntament amb Telefònica Tech?
1: Miren, nosaltres les nostres dades el que partim és de les dades que ens facilita l'autoritat portuària, amb el qual aquí sabem cada un el nombre exacte de creueristes que arriben. I llavors, a partir de la informació de Telefònica Tech que ens ha cedit gratuïtament al gremi d'hotelers, hem pogut comparar quin pes representaven els creueristes sobre el total de visitants a la ciutat de Barcelona. Aquí també m'agradaria que veiéssim un matís en base a la introducció que feu. Dins dels creueristes tenim els que embarquen i desembarquen, que són un 56%, i els que només estan en trànsit, que estan una mitjana d'unes 7 hores, que és un 44%. Llavors, només a títol de dades, doncs, per exemple, si agafem el 2024, que és el nostre estudi, hi ha 51 dies que arriben més de 20.000 creueristes, però d'aquells, en trànsit, no arriben a 9.000. D'acord? Per tant, això, en 51 dies del 2024, 20.000 creueristes van arribar, però que realment eren en trànsit eren 9.000 persones. Si tenim en compte que només visiten al voltant d'un 90%, estaríem parlant que el nombre mig màxim en saturació estaríem d'unes 8.000, 10.000 creueristes que visiten la ciutat de Barcelona, dels que estan en trànsit.
0: Això simultàniament al dia,
1: eh? Sí. O sigui, digue, com molt, val? Agafant els dies de màxima afluència, els passatgers en trànsit que visitarien estarien com a mitjana entre 8.000 i 8.500.
0: Clar.
1: En trànsit.
0: Una de les xifres que més m'ha sorprès de la vostra investigació és que els creueristes... ara ens parlaves de nombres absoluts, si ho posem a tant percent, doncs només representen el 2,5% dels visitants diaris de la ciutat i que només hi ha fins a 32 dies a l'any que se supera el llindar del 5%. Si el volum és tan baix en el còmput global, per què es percep com un problema tan gran al carrer?
1: La veritat és que aquesta és una sensació que hi ha al carrer. Nosaltres treballem amb dades, d'acord? O sigui, precisament el que estem a l'era de la intel·ligència artificial, estem a l'era de les dades, com a científics, com a professors universitaris, una cosa és la sensació i una altra cosa és la realitat. I nosaltres el que acabem de demostrar amb un estudi amb dades diàries, per trams horaris i per barris, que la mitjana és el 2,5%, si bé en algun cas pot arribar al 7,4%, però en casos molt excepcional. Insisteixo, crec que és el primer estudi que es fa amb dades dia a dia i per trams horaris, i per tant hi ha una cientificitat a darrere, no és una percepció.
0: Des de les institucions es busca limitar els creuers de menys de 12 hores perquè, diuen, saturen el centre i consumeixen poc. L'estudi demostra que els pics de màxima afluència a Barcelona coincideixen realment amb l'arribada massiva de creuers o van per camins diferents?
1: Van per camins diferents. L'estudi demostra que al final dels 30 dies que més comença a visitar a Barcelona i dels 30 dies que més creuers arriben, tan sols hi ha 8 que coincideixen. Per tant, som complementaris i en aquest sentit el que és el turisme de creuer seria sobretot un turisme complementari.
0: L'estratègia de futur de Barcelona és abocar-se al port base, és a dir, els viatgers que comencen o acaben la ruta aquí i aplicar una taxa de 30 euros als de trànsit a partir del 2027. Com a economista, creus que aquesta combinació de menys terminals i més fiscalitat aconseguirà el perfil de turista desitjat o pot acabar penalitzant el teixit local?
1: S'haurà de veure com s'apliquen aquestes mesures. S'haurà de veure, jo crec que calen, ja hi ha alguns estudis, però sobretot s'ha de demostrar ben bé quin és l'impacte financer, i realment sí que l'impacte econòmic és més elevat per una persona per nocte, però sí que hi ha un impacte real econòmic quan arriba a la ciutat. Hi ha moltes ciutats europees que són, diguem-ne, ports d'escala i que estan desitjant tenir creuers. Llavors, calen, aquesta possible reducció pot tenir impacte. Potser això se li hauria de preguntar a la botiga o al comerç, que és el que els diu dia a dia i en cada moment. Clar. Una cosa són els grans números, que nosaltres estem acostumats a treballar amb grans números. El tema és en aquell puesto, aquell comerç, que realment això li pot tenir un impacte directe.
0: Mm-hmm. Passar de 37.000 a 31.000 creueristes diaris l'any 2030 és la fita fixada amb el tancament de dues terminals. Amb la radiografia que heu fet de mobilitat i el perfil del visitant, notarà realment la ciutat aquest alleujament de 6.000 persones al dia o el buit l'acabarà ocupant un altre tipus de turisme?
1: A veure, si estem parlant de 6.000 persones a Barcelona el dia que estan repartides, es pot entendre que l'impacte és reduït. I és possible que estigui... Que, de fet, Barcelona ha anat creixent, no? I, diguem, hem vist també tot l'impacte que ha tingut els allotjaments tipus Airbnb, d'acord? Aquests aporten moltíssima gent. Llavors, és possible que realment s'omplen. L'altra cosa és que si es redueixen aquestes places, la ciutat opti per un perfil diferent de vaixell.
0: Mm-hmm. Clar, al final, el tema del relat del creuer és fàcil de vendre perquè és un sol vaixell que arriba doncs, carregat de persones i és fàcil de vendre aquesta idea de que arriba molta gent de cop a la ciutat. Però clar, no ens fixem, per exemple, si entren 5, 7 o 10.000 vehicles amb una, dos o tres persones que també són turistes a la ciutat al dia. La percepció és diferent, però el volum potser és el mateix o fins i tot, com bé s'ha vist a l'estudi, superior, no?, de la gent que arriba amb vehicle o amb autocars.
1: Clar, és que si mirem totes les dades que, a més, hem pogut aprofitar de Telefònica, realment això seria turisme de tota la recurrència que hi ha a Barcelona és un 13%. Les restes són visitants recurrents i són residents. Per tant, primera cosa, el primer matís que nosaltres hem de fer és aquest 13%. D'acord? El 13% serien els visitants, el que és que representen els visitants sobre el total de la ciutat de Barcelona.
0: Clar.
1: I llavors, a partir d'aquí, dintre d'aquest 13%, una vegada agafem base 100, els creueristes se situen com a mitjana en el 2,5. Per tant, l'impacte és molt, molt baix.
0: Mm-hmm. Doncs les dades conviden, com a mínim, a repensar si el focus del debat s'està posant al lloc correcte a l'hora de gestionar l'èxit i el col·lapse turístic de la capital catalana. Josep Maria Espinet, professor de la Universitat de Girona i coautor d'aquest estudi sobre l'impacte real dels creuers a Barcelona. Un plaer que ens hagués explicat i desgranat aquestes dades. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs apa, amb 3 minuts estem a la 1 de la tarda. Ara fem una darrera hora, però abans, ¿tienes antojo de carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Estamos en la calle Diputación 239. Bé, com et deia, anem a buscar la darrera hora dels incendis, perquè si tornem a tenir incendis, crec que serà un estiu calent. Espero equivocar-me, eh? Sergi Tor, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: De fet, tenim un incendi des d'ahir a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent, en marxa amb més ja de 1.000 hectàrees cremades.
2: Sí, l'última hora és que aquest matí s'ha incorporat també un altre a Tiana. Per tant, hores d'ara, doncs, amb el que seria la situació geogràfica de Catalunya, hi ha dos incendis, el de Tamarit a la franja de Ponent, el limítrof amb Aragó, dins de la comunitat aragonesa, i des de 3:15 del matí a Tiana, i atenció, Ricard, última hora, Protecció Civil acaba d'enviar un missatge als mòbils per demanar el confinament de Sant Fost de Campsen, Centelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, a la colònia Bosch i de l'Albert de Conreria, per aquest incendi forestal que s'ha declarat entre Tiana i Montgat. L'incendi s'ha declarat a la zona de la deixaderia, com dèiem, al voltant de 3:15 del matí, i ha agafat un barranc. Hores d'ara, l'objectiu dels bombers, estan treballant amb 16 dotacions, és que no creuï la vessant perquè aleshores podria tenir molta major una continuïtat cap a la serralada de la Marina. Hi ha una columna de fum a causa d'aquest incendi de Tiana visible des de tota Barcelona. I l'altre incendi és a la comunitat aragonesa, limítrofa amb Lleida, a la franja de Ponent, amb una àrea perimetrada de 4.000 hectàrees de conreu agrícola. Un incendi des d'ahir a la tarda a la zona de Tamarit de Llitera. A hores d'ara, la Guàrdia Civil està provocant uns camins de seguretat perquè els ciutadans de Fonsa puguin anar als seus domicilis per emportar-se pertenences privades i també medicines.
0: Gràcies, Sergi. Escoltarem a les 2:20 la darrera hora amb totes les dades. Nosaltres que ens plantem a la 1 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. De seguida t'explico al migdia COPE a Catalunya i Andorra. Doncs aquesta problemàtica entre el sector de la restauració i que estan molestos en que grans supermercats tinguin ara zona per menjar. És una polèmica que ja fa dies que l'escoltem, en parlarem i te l'explicaré d'aquí uns minuts al migdia COPE aquí a Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Muy buenas tardes, efectivamente esto es Mediodía COPE. Sí, hoy es viernes y sí, han bajado las temperaturas. Bueno, es verdad que seguimos necesitando abanicos, ¿eh? Pero la ONCE, siempre tan atenta, nos ha enviado unos cuantos. Así que aquí, en la redacción de COPE, nos damos aire. Y mientras nosotros nos abanicamos, otros hiperventilan.
3: Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. ¡Yo con Begoña! ¡Yo con Begoña!
0: ¿Qué ha pasado? Claro que sí. Te preguntarás, ¿qué ha pasado? Claro que sí, Pachi, claro que sí. Bueno, pues que ayer el Parlamento votó por mayoría absoluta que el presidente del gobierno disolviera y convocara elecciones. No era una votación vinculante, efectivamente, pero es, ¿verdad?, es la fotografía de nuestra situación. Y no te vas a creer lo que hizo el presidente. Se levantó el primero para aplaudirse a sí mismo y le siguió la bancada socialista al más estilo peronista.
4: Muchísimas gracias. Y se levanta la sesión.
0: Mientras el resto gritaba dimisión. Lo que ya sabíamos es que Sánchez no tiene respaldo parlamentario, pero tampoco lo tiene Feijóo para sustituir al gobierno. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Pues mira, que en un país normal esto se resuelve con elecciones y permitiendo a la gente hablar. Pero es que el sanchismo no es normal. Fíjate algunas de las cosas que pasan. Aparecen joyas, las de Catalina la Grande, que son un fortunón, en cajas fuertes, en una oficina del Partido Socialista y nadie sabe de dónde vienen. Aparecen señoritas de compañía en paradores del Estado para entretener a ministros en medio de la pandemia, ¿verdad? Y nadie entiende nada. Aparecen las paredes de la vivienda del que era inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de aquí de Madrid. Paredes empapeladas con billetes de hasta 20 millones de euros y no pasa nada. Hablando de policía, los buenos policías y guardias civiles mueren a manos de los narcos y no aparece el ministro responsable. Aparecen y desaparecen maletas de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid y nadie sabe nada. Aparece el líder del Frente Polisario y presidente saharaui, Gali, en un hospital militar de Zaragoza con un pasaporte falso. Oye, y otra cosa, mariposa. Aparece y desaparece el fugado Puigdemont para dar un mitin en Barcelona como si fuera Houdini. El Tribunal Constitucional transmuta en un tribunal de casación. Somos el país de la incógnita existencial de los fijos discontinuos. Hasta el expresidente Zapatero no se sabe si es presidente, expresidente o embajador plenipotenciario. Y así podría seguir hasta el infinito, ¿verdad? Es que en realidad somos el país de las sorpresas, pero más propio de un gobierno que vive en una realidad distópica.
5: Distópico, una sociedad ficticia, indeseable y caótica, caracterizada por la opresión, el control gubernamental extremo o la alienación.
0: Y no te lo vas a creer. Se han interrumpido los trenes entre Sevilla y Huelva porque la catenaria ha sufrido una caída de tensión eléctrica. Vamos, que no tiene luz. Titulares.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Lorena Fernández, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Cribado neonatal.
6: Termina el plazo para reunir las firmas necesarias que garanticen una prueba del talón universal y equitativa que por ley todos los recién nacidos, independientemente de la comunidad en la que nazcan, tengan acceso a las mismas oportunidades de diagnóstico precoz y tratamiento.
0: Pensiones.
6: Hoy la Seguridad Social ha pagado la pensión de junio y la extra de verano. Son cerca de 9,5 millones de personas. La pensión media de jubilación se sitúa en 1.572 euros al mes.
0: Estelantis.
6: Anuncia un ERE que va a afectar a 175 empleados de su planta de Villaverde, en Madrid. El fabricante de automóviles asegura, sin embargo, que el futuro está garantizado.
0: Y Papa León XIV.
6: En la apertura del consistorio que se celebra hoy y mañana ha pedido a los cardenales franqueza y libertad, además de su apoyo firme, explícito y público para acompañar la firma en su servicio diario a la comunión de la Iglesia Universal.
0: Y en el deporte Movistar nos acerca ahora la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, buenas tardes.
0: Bueno, me he enterado, esta madrugada juega España-Uruguay.
7: Es a las 2 de la madrugada, ponte el reloj, hora española, Guadalajara, en México. España con una victoria se asegura ser primera y le puede valer el empate, dependiendo de lo que pase en el Cabo Verde, Arabia Saudí. De la Fuente planea repetir equipo. Guadalajara, Miguel Ángel Díaz.
8: España nunca ha perdido con Uruguay en su historia. Se va a llenar el estadio de Guadalajara con capacidad para 48.000 aficionados. 6.000 animarán a la selección, también la mayoría de los mexicanos. La selección vestirá hoy de blanco. Va a pitar el partido el colegiado estadounidense Ismael Elfaz. Está percibido Pedri, se ve una amarilla, se perdería el partido de 16avos. De la Fuente en principio repetirá equipo, aunque ayer no dio pistas.
7: Tenemos tres cruces más confirmados de 16avos: Holanda-Marruecos, Brasil-Japón y Estados Unidos-Bosnia. Y hoy, además del grupo de España, se cierran otros dos. A las 9 el de Francia, Francia-Noruega y Senegal-Irak. Y a las 5 de la madrugada el de Bélgica, Bélgica-Nueva Zelanda y Egipto-Irán.
0: Gracias, Corro.
9: Da igual dónde estés,
10: da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
12: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
14: cuando todo eso llega,
13: entonces sí, entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Somos un
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
7: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Ja saps que segueix sent un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. En aquests propers minuts, o pràcticament hora, posarem la mirada a les nostres comarques per celebrar una efemèride molt especial: els 40 anys del renaixement de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 4 dècades sent el motor cultural de les Terres de Lleida, que repassarem i analitzarem de la mà d'algú que coneix molt bé la institució, el que va ser el seu director l'any 1986, Miquel Pueyo. Amb ell farem memòria, però també mirarem cap al futur de la cultura lleidatana. A més, abordarem un debat que està generant molta polèmica i un profund malestar en el sector de la restauració. Parlarem de la proliferació dels anomenats mercarestaurants, els espais per menjar que estan obrint els supermercats a l'interior dels seus establiments. El sector de l'hostaleria ho veu com una competència deslleial que amenaça els bars i restaurants tradicionals. Avui escoltarem totes les veus d'aquest conflicte. Però abans, obrim aquest espai posant el focus en les històries que fan territori. Sovint pensem que el gran talent musical només neix i es nodreix a l'asfalt de les grans ciutats, sota el focus dels grans circuits mediàtics. Però la realitat de la nostra terra ens demostra tot el contrari. El Festival Itinera i la Fundació La Caixa acaben de presentar els seleccionats de la convocatòria de talent musical dels Micropobles 2026. Entre les gairebé 100 candidatures d'enguany, n'hi ha una que ens ha tocat molt de prop. Des de Fondarella, el Pop Piano Quartet fusiona el pop i el gran cinema amb el rigor i la intimitat de la música de cambra. Vinga, anem a parlar d'arrelament, de cultura rural i de com es reconstrueix aquests projectes des de la proximitat. Saludem a la Concha Boyero, membre de la formació i, a més, la violinista. Concha, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
7: Escolta, la primera pregunta pràcticament és obligada, veient les xifres d'aquesta edició de la convocatòria, amb prop de 100 projectes representats de tot Catalunya. Què significa per a vosaltres, com a formació arrelada a Fondarella, haver estat seleccionats dins d'aquests 10 projectes de l'Itinera 2026?
20: Doncs per nosaltres és un reconeixement molt enriquidor i ens omple de gratitud, perquè el Festival Itinera fa una feina increïble aportant música, espectacles en viu a micropobles d'arreu de Catalunya, i sempre són llocs que sovint tenen més dificultat per programar l'art en directe, no? Com a músics que vivim i respirem al món rural, doncs ens fa molta il·lusió ser una part d'aquest projecte.
7: Uh-huh. El dossier de presentació es destaca que la vostra proposta neix amb el ferm compromís d'acostar la música de cambra a nous públics. Històricament, aquest gènere s'ha vist de vegades com una mica elitista o tancat en grans auditoris. Com trenqueu aquestes barreres des de la formació clàssica de piano, violí, viola i violoncel?
20: Doncs mira, nosaltres som un grup de música de cambra amb formació clàssica, tots quatre, però amb una ànima moderna, diguéssim. Tal com diu el nostre nom del grup, ens diem Pop Piano Quartet, perquè agafem aquesta formació clàssica del trio de corda amb piano i el fem viatjar cap a cançons d'estàtica més pop, rock, fins i tot bandes sonores, tot i que també fem alguna clàssica, si ens ho demanen, per tal de fer sonar en els nostres concerts doncs, melodies conegudes. I així el públic connecta amb nosaltres, molt més fàcil, no? D'aquesta manera fem conèixer la música de cambra d'una manera més propera i entenedora.
7: Uh-huh. Concha, tu quin instrument toques?
20: Jo sóc la violinista.
7: Ah, violinista.
20: Sí.
7: I quants anys portes tocant el violí?
20: Doncs...
7: Tota la vida?
20: No ben bé tota la vida. Vaig començar... Mira, us explicaré una anècdota. Mm. Jo vaig començar amb 12 anys, una mica gran, pel que és el món dels instruments. Soc professora també i els meus alumnes comencen amb 6 ara. I el viola del grup, l'Eduard, va ser el meu primer professor de violí. Mm. No ens portem, ens portem uns quants anys i ella estava encara estudiant, acabant, i jo vaig començar una mica més gran. I va ser el meu primer professor. I abans, ara vam passar aquesta relació de professor-alumne a ser una relació d'amistat, companyerisme, vamos, és com un germà gran, sempre ho diem.
7: Uh-huh. Sí. No ho dic perquè sempre l'acabar tocant un instrument és un esforç d'hores i hores i hores i moltíssimes hores de pràctica. Normalment s'acostuma a aconsellar començar quan abans d'hora, però és veritat que de vegades potser també ens passem, no? d'apuntar als més petits. Aviam, si mostren interès, perfecte, però escolta, amb 4 o 5 anys, vinga, va, ja a fer un instrument, no sé si és el moment. T'ha de venir, sí, això també, eh?
20: Depèn del lloc on els apuntis. Jo treballo a Mollerussa, que està al costat de Fondarella, i a l'escola de música, doncs, mira, tinc els alumnes més petitets, però no fem instrument, fem una altra cosa, fem sensibilització musical, i comencem l'instrument amb 6 anys. Hi ha altres llocs que fan alguna altra metodologia, per exemple, mètode Suzuki, que comencen ja de seguida, un any i mig, un any, o sigui, molta implicació per part de les famílies.
7: Sí,
20: també.
7: Sí, sí.
20: Sí, sí.
7: Concha, parlem de l'entorn. Fondarella és un municipi petit i precisament el festival Itinera busca reivindicar el territori. De quina manera l'atmosfera d'un micropoble o el contacte diari amb la comunitat rural influeix en la vostra manera d'assajar, de crear i d'entendre la música?
20: Doncs, mira, tots els membres del grup, també és molt curiós, hem nascut en pobles petits. Jo crec que en el seu moment tots eren micropoble. Després alguns han crescut pel boom de la construcció, com és el cas del poble de l'Eduard, el pianista, que és de Benavent de Segrià. El viola és de Verdú, que potser abans era un poble més gran, després s'ha fet més petit, i la cellista Lònia és d'Aguilar de Segarra. Llavors, el fet d'haver nascut tots en pobles, podríem dir que sabem perfectament el que és agafar un cotxe per anar tot arreu, però també coneixem la màgia d'aquesta tranquil·litat, la pau que et dona el tocai, que t'escoltin els veïns, per exemple. A mi em passava això. I fer assajos en llocs això, que et donin calma, que siguin tranquils. Creiem que són factors que potser ens han donat afinitat amb els companys del grup i que sumen, en aquest cas, quan es tracta de fer música de cambra.
7: Uh-huh. Concha, ara el Festival Itinera us portarà a girar per altres petits municipis de la geografia catalana dins d'aquesta programació d'aquest 2026. Què espereu d'aquest circuit de concerts de proximitat on sovint l'escenari pot ser una plaça petita, una església romànica o un racó natural?
20: Bé, ja hi hem tocat. El nostre leitmotiv, diguéssim, des de que vam començar, va ser tocar en llocs petits, perquè ja ens vam estrenar, el primer concert que vam fer va ser a Torrelameu, en un cicle de concerts que van organitzar i ens van engrescar i ens vam estrenar allà, això just abans de la pandèmia. I per nosaltres és molt xulo tocar en pobles petits perquè estem molt a prop del públic, no? El públic es troba, doncs, un concert molt proper, molt emotiu. Tenim a vegades llàgrimes quan estem tocant tan a prop de la gent. I molta energia també, perquè combinem cançons més modernes, més mogudes, amb cançons que fan tocar una miqueta el cor. I tampoc, com que no cal ser una espera en clàssica perquè fem un altre format de concert, doncs la gent li arriba molt aviat el que toquem. També fem una mica de comentari de les cançons o expliquem alguna anècdota. Llavors, sempre arriba aviat això, ràpid al públic.
7: Em dius que vosaltres ja havíeu tastat això de pujar a escenaris petits. N'hi ha algun que et faci especial il·lusió recordar-lo o per curiós?
20: Ostres, és que hem estat a llocs molt bonics, molt bonics, i al Pirineu llocs preciosos, això sí, o sigui, esglésies romàniques, i sempre un públic espectacular, o sigui, haver de fer visos, més de dos, això sí, però també recordo pobles, a veure, és que no sé, ara hauria de mirar la llista de concerts que en portem molts, però sempre ens movem per Lleida, Lleida província, llavors és molt gran la província de Lleida, hem anat a molts pobles, o fins i tot al meu poble, també Fontanella, també he tocat aquest dia, per exemple, el recordo amb molt carinyo, jo molt emocionada també, per la gent que hi havia, convides gent, alumnes, però no et sabria dir cap poble en concret, tots han estat especials per a mi, jo crec que per tots els membres del quartet. Són molt especials, sí.
7: Abans ho apuntaves, que l'escenari petit té aquesta proximitat que segurament no et dona un auditori o un escenari molt gran, i evidentment són diferents. No és el mateix el que reps, el que dones amb un escenari gran o amb un escenari petit, però l'escenari petit té aquest avantatge, aquesta proximitat, aquest pràcticament toca al públic, i això en les dues direccions, pel públic també.
20: Sí, totalment. Estic totalment d'acord. És la música de cambra...
7: És difícil també, tocar amb escenari petit?
20: Sí, però per nosaltres, al tindre... Ja ho diem sempre, que quan organitzem les cadires o anem al lloc on hem de tocar, sempre ho diem, que estiguin a prop nostre, no? I si hi ha gent que està darrere, sempre us fem vindre cap a davant, perquè així ens senten millor, només de prop. La música de cambra neix així, no? Per això es diu música de cambra, perquè en el seu dia els grans músics feien música pels seus amics, pels seus col·legues, i feien en una cambra, en una habitació. I és aquesta sensació de tinc a la gent a prop. Com si toquessis al menjador de casa el dia de Nadal, no? Vindria a ser aquesta comparativa.
7: Si ho dius així, ho has fet més d'una vegada, això.
20: Oh, i tant! Això, em sembla que no hi ha músic que se'n salvi, que tots ho fem. Vinga, toca't alguna cosa, no? Quan ets més jove i més petit i dius, ara me toque, ara vinga. No, ho fas amb carinyo.
7: Alguna vegada dius, ara, no, potser no és el moment, no. Però és veritat, els pares a vegades ens posen pesats amb això.
20: Sí, però és bonic. Després veus les cares de la família, no? I tots una mica emocionats. Jo els dic als meus alumnes, sempre preparem alguna Nadala, dic, aquesta l'hem de tocar el dia de Nadal.
7: Clar.
20: I tu després passa una plateta a veure si et donen alguna moneda. Tu digueu. I sí, no, és bonic. I és això, és aquesta sensació, no, d'estar a prop de la gent i veure les cares, la cara d'emoció, o... ja et dic, jo he vist llàgrimes als concerts,
7: sí.
20: I això és molt bonic. Jo se'm posa la pell de gallina, sempre. Clar. Ho dic. I n'hem fet molts de concerts, però aquesta emoció, els músics, jo crec que sempre la tenim.
7: Clar.
20: El pujar a l'escenari, bueno, pujar o encara que estigui peu plat,
7: sí,
20: igual.
7: Bueno,
20: l'engegar del concert i aquell cuquet a la panxa, penso que és bo que estigui, no? És aquesta adrenalina que puja en aquell moment i que vols donar tot el millor de tu mateix.
7: Finalment, Conxa, quin missatge us agradaria transmetre a aquells joves músics o creadors de les nostres comarques que potser pensen que si no marxen a viure a una gran capital és impossible tirar endavant un projecte musical sòlid?
20: Doncs jo penso que els que som de poble i volem viure a poble, podem fer coses molt boniques també. Sí que ens toca estudiar fora, perquè al final arriba un moment que si vols estudiar més enllà has d'estudiar fora, però també es pot fer cultura aquí, a casa, no? I el món rural és molt bonic, perquè la gent et coneix, la gent transmet més aviat les coses, no hi ha aquesta impersonalitat de la ciutat. És difícil, sí, i tant. Tots els quatre que estem tocant junts hem batallat molt.
7: Clar.
20: Per treballar aquí, per estar aquí i per poder tocar aquí, no? Jo que els demano o que els diria als joves músics que no deixin de pensar en els seus pobles, en la seva família, en la seva terra, no? Perquè parlant de Lleida, així de clar, Lleida és una província molt gran però està molt poc habitada i també es mereixen tindre cultura la gent d'aquí.
10: I tant que sí.
20: I no haver d'anar fora. I fins i tot, jo ho dic sempre, jo vaig a veure molts concerts d'aquí la zona. Hi ha molta música que es fa bona. Sí, sí. I s'ha d'apostar, no? Per estar aquí.
10: Doncs ens quedem amb aquest gran missatge. El talent no entén de codis postals i en tenim una prova magnífica ben a prop amb la Concha Boyero, que és membre del Pop Piano Quartet de Fondarella, que estan seleccionats en aquesta convocatòria de talent musical dels micropobles del Festival Itinera 2026. Concha, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a COPE Catalunya i Andorra i que us vagi molt bé aquesta gira. I aprofiteu-la al màxim.
20: Sí, estem molt contents i ja mirant dates i engegant-ho, supercontents.
12: Aún sin vacaciones, reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
14: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mafre. Vamos donde vas, Mafre.
15: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
16: ¡Ay, ay, ay!
15: Un sabroz.
21: ¡Toma que toma!
22: ¡Ele!
15: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
23: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
24: Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
25: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
26: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
27: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
28: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
29: Migdia.
30: COPE Catalunya i Andorra.
29: Estàs informat.
10: Doncs sap que la burocràcia ensorra l'esperit de la llei L. Menys d'un any després de la seva aprovació, els malalts denuncien que demanar les noves ajudes els fa perdre prestacions que ja tenien. Per corregir-ho, el Parlament ha aprovat per unanimitat demanar al Congrés que canviï la norma estatal de forma urgent. Yolanda Canales, què tal? Bon dia. Què caram està passant?
31: Doncs que les noves prestacions s'han articulat a través de la llei de la dependència i això fa que en alguns casos siguin incompatibles amb altres ajudes que els malalts d'ELA ja cobraven com el complement de gran invalidesa. Ho explica la Esther Sallés, que és directora de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls.
32: A l'entrar a formar part de la llei de la dependència s'apliquen totes les normatives a nivell social i no s'està tenint en compte la part sanitària. S'estan descomptant complements com el complement de gran invalidesa perquè es considera que són ajudes anàlogues, quan el complement de gran invalidesa és una ajuda social i la llei L és una ajuda originalment pensada com a unes cures especialitzades sociosanitàries.
31: I a la pràctica, Ricard, això està provocant dues situacions. Hi ha famílies que decideixen no demanar les noves ajudes perquè si ho fan perden prestacions que ja tenien i els números llavors deixen de sortir, i n'hi ha d'altres que sí que hi accedeixen però que es veuen obligades a reduir la despesa en cuidadors, com explica l'Esther Sallés.
32: Que algunes famílies diuen, bueno, doncs no ho demano perquè tinc ja un sistema de cures muntat i una estructura per les meves cures que ara mateix no puc canviar ni puc renunciar-hi i no accedeixo, em quedo com estic, tot i la dificultat. I l'altra, que les que estan accedint, a l'haver-hi aquest descompte econòmic, doncs estan buscant preus més baratos. Llavors, què passa? Més econòmics. Llavors, què passa? Que està tenint una repercussió directa en la qualitat de les cures.
31: Efectivament, sobretot entre els malalts que es troben en les fases més avançades de la malaltia. A més, el càlcul de les ajudes es fa en funció de les hores de cures que necessita cada persona. Però moltes famílies ja n'assumeixen una part pel seu compte. I això, diuen, les obliga a fer autèntics malabarismes.
32: Diguem que impacta més en uns trams que en uns altres i llavors les famílies acaben fent uns malabarismes i acaben assumint part de les cures o acaben fins i tot en alguns casos demanant més del que necessiten. Bueno, el que nosaltres diem és que no, les ajudes no són prou flexibles com perquè s'adaptin a les necessitats reals de les persones. Llavors això fa que les famílies facin malabarismes.
31: Per això el Parlament ha aprovat per unanimitat tramitar una proposta perquè el Congrés modifiqui la llei. Entre altres qüestions, es demana que les prestacions siguin compatibles amb la resta d'ajudes. Les entitats valoren el consens polític, però també recorden que els malalts no poden esperar.
32: Dificulta molt el plantejar-se com continuaré vivint d'aquesta manera si no tinc les cures que necessito. Llavors, no vull ser una càrrega per la meva família. I aquesta era la reivindicació que teníem amb la llei L. I en alguns casos, no en tots, perquè hem de ser justos, que hi ha gent que està accedint, tot i que hi ha molt que millorar, molt, moltíssim, com tot això que hem estat parlant fins ara, però hi ha altres persones doncs, que encara estan en la mateixa situació inicial perquè encara que facin càlculs no s'ho poden permetre.
31: El text, Ricard, a més de demanar que aquestes ajudes siguin compatibles, també que es garanteixi una ajuda mínima de 3.200 euros mensuals per als casos de dependència més severa i que l'Estat assumeixi el 50% del cost de les prestacions.
10: Déu-n'hi-do, perquè com a resum, hi ha un grup de polítics dient-li a un altre grup de polítics que no ho ha fet bé. És que, de veritat, que ens perdem amb tot el tema de la burocràcia.
31: Efectivament.
10: Yolanda Canales, una abraçada, gràcies.
31: Gràcies a tu, adeu.
10: Vinga, que ens acostem a dos quarts de dues. Jo, és que el tema de la burocràcia i dels polítics decidint, segurament amb coses que no acaben d'entendre i amb coses tan delicades com el tema de les malalties, em sembla de jutjat de guàrdia, vaja, però de... Que vaja, que no hauria de passar, que estem al 2026, segle XXI, amb intel·ligències artificials que ho saben fer tot, i nosaltres enganxats amb aquesta història que jo vaig dir que tu havies de dir. Va, sóc el Ricard Álvarez, pràcticament dos quarts de dues, després hi tornem i parlem d'aquests restaurants als supermercats.
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: COPE Tarragona.
1: 93.5 FM.
4: ¿Te han denegado la invalidez?
5: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
4: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuïta.
6: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
8: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
7: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
11: Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
3: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
12: Hombre, pulpo, buenos días.
11: No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
7: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
13: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
16: Bon dia. Davant la concentració creixent de riquesa i poder en mans d'uns pocs, el magisteri recent de l'Església ha introduït críticament categories com la cultura del descart. L'Església reivindica la necessitat de posar l'economia i la tecnologia al servei de la persona i del bé comú. A partir de l'encíclica Magnífica Humanitas, el Papa Lleó XIV alerta dels riscos d'un model que converteix les persones en dades i concentra el poder en grans oligarquies digitals, alhora que proposa una societat més justa, solidària i respectuosa amb la creació. Una reflexió que connecta la crisi econòmica, social i ecològica amb una profunda crisi de sentit i que convida a recuperar la fraternitat, la justícia i la cura dels més vulnerables. Més que una simple crítica al sistema, la doctrina social de l'Església ofereix una esperança, tal com apunta l'arquebisbe Joan Planelles en la carta dominical d'aquesta setmana, la possibilitat d'una economia reconciliada amb la persona i amb la creació, on la riquesa sigui compartida i orientada al servei de tots, especialment dels més pobres. Un cop feta la reflexió inicial, el menú del programa d'avui. Començarem conversant amb el teòleg i psicòleg Valentín Rodil, responsable de la Unitat Mòbil d'Atenció en Crisi i Dol Sant Camil de Madrid, que ha estat uns dies per diferents poblacions de Tarragona impartint una conferència sobre l'acompanyament en el dol, la importància de l'escolta. A la segona part ens posarem en contacte amb l'Eloi Aran, arquitecte i teòleg, cap d'àrea d'identitat i missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Dilluns van lliurar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona els Premis Gaudí 2026 per a treballs de recerca de batxillerat que promouen la pròpia Escola Cristiana, la Junta Consultora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Parlarem amb l'Eloi de la importància de l'interès en el fet religiós que puguin tenir els nois i noies fins al punt que li dediquin el seu treball de recerca i si estem en un bon moment per potenciar-lo, aquest interès. Tots a punt, que comencem. Quan patim una pèrdua, ens cal acompanyament, escolta, suport, atenció. És important cuidar i ensenyar a cuidar. Per tal de poder donar un bon servei a persones que els cal ajuda en un moment de crisi causada per aquesta pèrdua, els religiosos camils ofereixen acompanyament a través d'una unitat mòbil que recorre tot el territori espanyol. També tenen punts d'escolta escampats per tota la geografia. Parlem de la importància de l'escolta, del paper dels professionals i dels voluntaris que reben formació a partir del carisma camil per ajudar a superar el dol. Saludem el teòleg i psicòleg Valentín Rodil, responsable de la unitat mòbil d'escolta en dol de Sant Camil de Madrid. Bon dia, buenos días, Valentín.
17: Hola, buenos días, Óscar, y buenos días a todos.
16: ¿Qué es el duelo?
17: Buena pregunta para empezar. El duelo es probablemente la respuesta o la reacción después de que una pérdida arrase muchísimas veces el conjunto de vida de una persona, generando una sensación de ruptura vital grande y que, por tanto, es un proceso bastante largo de conjugar muchos verbos diferentes, dicho sea de paso, en los que la persona poco a poco va encontrando una manera nueva de vivir.
16: ¿Todo el mundo está preparado para superar un duelo?
17: Bueno, en realidad nadie está preparado para esto y depende del tipo de duelo o depende del tipo de pérdida, pero todos estamos experimentando pérdidas desde el principio de nuestras vidas. Enseguida. Las hay como, digamos, como pequeñas grietas que se nos hacen en las paredes, pero nos han roto la pared, simplemente se nos ha hecho una grieta. y muchísimas veces hemos salido al paso de las mismas. Empezamos perdiendo pequeñas cosas y luego vamos teniendo otras. Y a veces, a destiempo, vamos teniendo pérdidas muy fuertes, ¿no? Como cuando alguien pierde a la madre muy temprano o como algo así, ¿no? Realmente todos nos vamos poco a poco incorporando a un mundo de pérdidas en el que perder es una manera de probablemente procesar una serie de cambios, ¿no?, que van ocurriendo en la vida, pero a veces son tremendamente demoledores. Claro. Así que,
14: ¿y cómo se puede ayudar? ¿Cómo ayudas a las personas a superar el duelo?
17: Pues yo creo que una de las cuestiones importantes es comprender que la persona que vive un duelo es una persona y, por tanto, es una persona que es un yo capaz de conjugar distintas decisiones y duelos y distintos verbos en ese sentido. Al final, es una forma muy sencilla que últimamente he encontrado de hablar del duelo, es en función de los verbos que vamos conjugando en él. ¿Sabes? En distintos momentos vamos conjugando unos u otros. Si al principio hay unos que van siendo más como destructivos, entonces es perder, es demolerse, es llorar, es sufrir, es padecer. Va a haber otros verbos que luego van a ser y sustituir a estos, que van a ser rehacerse, reconstruir, revivir, rememorar. Es olvidar y es recordar, es culparse y es disculparse. Y entonces todo esto requiere que haya una persona detrás. Por tanto, ¿cómo ayudamos en duelo? Es permitiendo a la persona comprender que ella es capaz de vivir porque ella está viva cuando está haciendo estas cosas. Y generando un espacio, digamos, de acompañamiento y de relación de ayuda que genere que la persona se sienta poco a poco protagonista de su propio proceso. Ten en cuenta que las personas que sienten que han perdido algo tan potente y tan duro experimentan que han perdido algo que les desborda de una manera grande. Y en principio es así, pero poco a poco van encontrando pues como maneras de vivirlo, casi desde el principio, porque en realidad siempre se toman decisiones en el duelo.
14: Claro, claro. Tú eres responsable de la unidad móvil de escucha en duelo de San Camilo de Madrid. Uh-huh. ¿Cómo funciona esta unidad móvil?
17: Bueno, esta unidad móvil funciona de tres maneras distintas. Funciona en principio acompañando procesos de duelo para personas que no están inmediatamente cerca, digamos, de lo que es la ciudad central de donde está la unidad móvil, que es Madrid, y por tanto se mueve alrededor de unos 100 kilómetros para acompañar pues, personas, por ejemplo, pues, estoy acompañando a una familia de Villanueva de la Cañada ahora mismo o algo así, ¿no? Se mueve también para salir al paso de crisis importantes en las que hay varias personas involucradas y entonces ya ahí empezamos a movernos más lejos. Y nos hacemos presentes, y es la tercera forma de funcionar, siendo un vehículo sensibilizador de apoyo y de atención en los lugares donde hay centros de escucha. Por ejemplo, pues he venido aquí a Tarragona porque hay un centro de escucha en Tarragona para apoyar un poco la labor sensibilizadora y también la labor de atención del propio centro de escucha de Tarragona.
14: Las personas que atienden esta unidad móvil y las personas que tenéis esparcidas por toda España son personas, básicamente, son voluntarios. ¿Qué formación reciben los voluntarios de San Camilo?
17: Bueno, San Camilo, siendo como somos religiosos, digamos, como el origen es religiosos camilos, San Camilo tiene, digamos, un carisma doble muy sencillo, que es cuidar y enseñar a cuidar. De manera que hemos puesto muchísimo hincapié en, desde lo que hemos aprendido, cuidar. Nosotros hemos, probablemente entre todos los centros de escucha de España y de todos los sitios, podemos ver más allá de 1.500 personas cada año. De esas 1.500 personas, tú no sabes cuánto te pueden enseñar, yo creo que sí lo puedes saber. El potencial de aprendizaje que subyace ahí es enorme. De manera que todo eso revierte en conocimiento para nosotros. Y todo ese conocimiento lo hemos volcado en dos, digamos, ejes fundamentales de formación, que sería el counseling en relación de ayuda y el acompañamiento en duelo y la intervención en duelo. Esta doble vertiente es en lo que se preparan los voluntarios de una manera intensa e importante durante un curso inicial y luego ya pues vamos acompañando también con otros cursos complementarios cada año y vamos un poco reforzando a nivel de la propia red de centros, vamos poco a poco apareciendo. Bueno, muchas veces es decir, soy la persona que suele venir y acompañar muchísimas veces estas situaciones de los centros y pues estar un poco detrás. Pero todo el centro nuestro está muy volcado en esa formación de los voluntarios porque es muy necesario. Una formación que en realidad busca basiquísimamente que sepamos estar delante de alguien de esta manera que decía antes, comprometidos con su propio proceso, respetando enormemente su proceso y sabiendo acompañar ese proceso. Aparentemente, esto que estoy diciendo sería tan normal como respetar a los humanos, y ciertamente lo es, pero requiere una profunda formación, porque la gente doliente suele señalar que esto es lo que necesita porque no es lo que encuentra.
14: Aprovechando la estancia en Tarragona, has impartido una ponencia sobre el duelo migratorio. ¿A quién afecta el duelo migratorio, Valentín?
17: Mira, Óscar, me encanta la pregunta, porque creo que profundizar... Para empezar, duelo migratorio es una expresión que lo que pone encima de la mesa es que detrás de las realidades que vivimos que tienen que ver con la migración hay personas que experimentan choques, sentimientos y pérdidas. ¿Qué personas experimentan sentimientos, choques y pérdidas? Hombre, en primer lugar, los migrantes cuando vienen, los emigrantes cuando vienen, que dejan atrás lo que se suele llamar los siete duelos del emigrante, ¿no? Familia, seres queridos, lengua, tierra, estatus social, cultura, una serie de realidades que uno deja detrás. Pero si te das cuenta, esta misma realidad está ocurriendo con las personas que acogen a los inmigrantes. Así que el duelo migratorio, que ya no es el duelo del emigrante, es el duelo que es el choque de la emigración en distintas personas. Y por tanto, tener en cuenta el duelo migratorio significa entendernos todos a la luz de las pérdidas que estamos experimentando. No podemos pasar a condenar al autóctono. En realidad hay que intentar entender que el autóctono tiene un choque migratorio que consiste en que le han cambiado el país y se lo han cambiado, y significa, por tanto, que tiene un duelo por la cultura, por la tierra, sí. Es decir, por los mismos elementos que tiene a lo mejor el emigrante. Pero esto no lo hemos considerado. A veces, y por eso lo estoy contando un poco ahí, no me quiero extender, pero sí quería decirlo, puede ser una manera nueva de verlo. ¿Sabes? La famosa xenofobia muy probablemente es duelo migratorio.
14: Uh-huh. Se entiende que el lenguaje lo tenéis que ir adaptando a partir de la persona que viene al auxilio, ¿no? No, y que no toda la persona acepta de la misma manera las indicaciones o la conversación que se lleva a cabo con ella, ¿no?
17: Claro, buscando, como llevo tanto tiempo dando vueltas y yendo a sitios y hablando, eso me fuerza a encontrar maneras también de intentar explicarme distintas, ¿no? Entonces, a veces eso me ha llevado, en realidad cuando tú te pones delante de una persona es como aprender un idioma nuevo del que tú no tienes noticia. Y la persona que se sitúa a la escucha, en este caso yo o tú, nosotros intentamos aprender el idioma de una persona. Aprender el idioma de primeras no es traducir el idioma a nuestro idioma, no es traducir la vida de una persona a nuestro referente o a lo que nosotros vemos, porque resulta que entonces estamos perdiendo parte de la gran riqueza que una persona tiene. Y una de las cosas mejores que tenemos los humanos es poder empalabrar, que decía Louis Deutsch, uh-huh, empalabrar el sufrimiento dándole, por tanto, sentido. En el momento en que le ponemos palabra, le damos sentido al sufrimiento. No en el momento en el que lo nombramos, en el momento en que intentamos torpemente narrarlo, también es así. Entonces, encontrar una escucha que lo que hace es aprender un idioma, yo para mí tiene mucho que ver con lo que el propio... Bueno, a ver, voy a decir una cosa medio teológica, pero es un poco así, ¿no? Yo diría que es un poco lo que Dios se sitúa un poco la escucha de los hombres también, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que esto es distinto de traducir. Y hoy día, muchísimas veces estamos traduciendo idiomas, porque estamos reduciendo el idioma a lo que a nosotros nos parece. Como además vivimos etiquetas que tienen mucho que ver con redes sociales y demás, pues todo el mundo traduce. Entonces, de repente, ante algo que tú dices, yo lo traduzco al idioma de los psicólogos, o lo puedo traducir al idioma de mi partido, o el idioma de mi religión. Y entonces, claro, nosotros mismos hemos, en vez de escuchar muchas

0: tan necesario como lo que lleváis a cabo cada día a través de la geografía española. Muchas gracias y buenos días.
1: Gracias a ti, Óscar, y a todos. Muchas gracias. Encantado de estar por aquí y siempre.
2: L'actualitat de Tarragona.
3: Arribats a aquest punt i abans de donar pas a la segona entrevista del programa, saludem en Carles Verdou, que ens porta la notícia destacada de l'Arxidiòcesi de Tarragona d'aquesta setmana. Quan vulguis, Carles.
4: La Companyia de Santa Teresa de Jesús està celebrant del 19 al 23 de juny la trobada internacional amb motiu del 150è aniversari de la seva fundació. Aquest esdeveniment ha reunit 270 religioses i membres de la família teresiana procedents dels 22 països on la companyia és present. Així, durant aquests dies, han seguit les passes de Sant Enric d'Ossó, el seu fundador, per Tortosa, Montserrat i Tarragona, el bressol de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. En el marc d'aquesta trobada internacional, el diumenge, dia 21 de juny, va tenir lloc una eucaristia en acció de gràcies pel 150è aniversari fundacional a la Catedral de Tarragona. La celebració, que va presidir l'arcabisbe Joan Planelles, va començar amb la processó d'entrada, durant la qual es van portar al presbiteri les banderes de la companyia i dels països on és present. Seguidament, la germana Àngela Quadra, coordinadora general de les Teresianes, va llegir una munició d'entrada en la qual va recordar que Tarragona era el lloc on unes joves van dir sí i va néixer la nostra història, i això ja és motiu de profunda gratitud. A més, va convidar les germanes a renovar el nostre compromís amb aquest projecte de vida i a viure'l amb inspiració, amb sentit i amb esperança. Després de la litúrgia de la paraula, l'arcabisbe Joan Planelles va pronunciar l'homilia, que va començar amb un record pels tres adolescents que havien mort ofegats a la platja de la Rabassada. Posteriorment, va felicitar la Companyia de Santa Teresa de Jesús pel seu 150è aniversari. L'Església Universal està contenta, i també ho està la nostra Església Local de Tarragona, que exerceix de bressol del projecte fundacional en una ciutat que va acollir la proposta i les idees de Sant Enric d'Ossó, amb la tendresa i la força necessària que, en mans d'unes dones preocupades per l'educació, van donar forma, van acollir i van acompanyar les propostes del Sant. En acabar l'homilia, durant l'ofertori, diverses religioses i membres de la família teresiana van oferir uns ciris que expressaven una part de la vida compartida de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, les comunitats educatives, les obres i els projectes socials, els laics i les laiques, el moviment teresià apostòlic, la Fundació Enric d'Ossó, les entitats i les comunitats amb qui es treballa, els infants i joves i les comunitats de germanes. La celebració va cloure amb una pregària d'acció de gràcies, la benedicció final i una fotografia de grup amb la família teresiana reunida a la Catedral de Tarragona.
3: Dilluns, dia 22, es van lliurar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona els Premis Gaudí 2026 per a treballs de recerca de batxillerat que promouen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dels 11 treballs presentats en aquesta edició, la cinquena, que ha estat la que ha comptat amb més participació, el jurat, format pels degans de les facultats de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià i el cap d'àrea d'identitat i missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha decidit atorgar el primer Premi Gaudí 2026 a Helena Tello, de l'Escola Joan 23 de Bellvitge, el segon a la Tuba Tashin, de l'Institut Ernest Lluch de Barcelona, i el tercer a la Martina Arissa, alumna de Badrunavall de Terrassa. El Premi Gaudí s'atorga a una iniciativa educativa que, tot i partir d'entitats confessionals, és oberta a tot estudi sobre el fet religiós per part de l'alumnat de tot el Servei d'Educació de Catalunya, ja estigui escolaritzat en un centre de titularitat pública com concertada. Ens acompanya l'arquitecte i llicenciat en teologia Eloi Arà.

0: que és cap d'àrea d'identitat i missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia.
0: Per què vau considerar necessari crear el Premi Gaudí?
1: Perquè he estat molts anys tutor de treballs de recerca de batxillerat i així com hi ha guardons i reconeixements en molts àmbits, no n'hi havia cap específic per treballs dedicats a temàtica religiosa en sentit ample, tant de patrimoni com d'altres, no? I es va veure la necessitat de donar reconeixement i donar suport a l'alumnat que escollia aquesta temàtica.
0: Està adreçat a tots els alumnes dels centres públics i concertats del país que hagin fet el seu treball de recerca amb temàtica del fet religiós i la figura d'Antoni Gaudí i la seva família, en qualsevol vessant. Hi ha prou interès pel fet religiós entre els alumnes fins al punt de dedicar-li el seu treball de recerca?
1: Home, hem arribat a la cinquena edició del Premi Gaudí, per tant, tot indica que sí, no? Perquè hi ha alumnat que escull aquestes temàtiques, no? I des de punts de vista molt diversos, des d'un àmbit social, no? Per exemple, n'hi ha que han fet un estudi sobre el treball de l'espiritualitat als centres penitenciaris de Catalunya, no? És un àmbit molt social. O d'altres que escullen temes relacionats amb la cultura, no? Per exemple, comunitats monàstiques del seu poble o ciutat, no? O sigui, realment és tan ample i toca tantes vessants de proximitat que és normal que un alumne esculli aquestes temàtiques.
0: Estem en un bon moment per potenciar l'interès pel fet religiós entre els alumnes?
1: Sí, sí, evidentment la recent visita del Papa Lleó així ho evidencia de forma molt clara, no? Hem de pensar que si passegem per Barcelona i passem per davant de qualsevol operador turístic, apareixen destacadament dos llocs on anar a veure coses a Catalunya. Un és Montserrat i l'altre és la Sagrada Família. Només aquest fet ja dona molt de sí. Per tant, estem vinculats, diguem, al que ensenyem al món és això, no? I també forma part del que volem estudiar i del que volem aprendre, no? Per tant, també són llocs d'aprenentatge, no només perquè ensenyem de cara en fora, sinó també perquè ens diuen alguna cosa de nosaltres mateixos.
0: El premi el doneu la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Com neix aquesta unió?
1: Es va fent gradualment. En un principi, l'Ateneu Universitari Sant Pacià havia fet ja alguna prova d'acompanyar treballs de recerca. Després, aquesta prova pilot es va completar l'any següent amb la participació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb diàleg entre la doctora Rosa Ribas i el servidor. Com que hi havia en aquell moment de rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el doctor Armand Puig, aquest primer lliurament de Premis Gaudí es va fer a la Sagrada Família. Llavors, a partir d'aquí, l'any següent, és a dir, que amb el temps s'incorpora també la Sagrada Família, incorporant també aquesta ampliació de temàtica, no només fet religiós en si, ja sigui des de la litúrgia, ja sigui des de la teologia, les ciències religioses, etc., sinó també des de la figura, especialment, d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
0: Heu arribat a la cinquena edició, heu rebut 11 treballs, el rècord fins ara. Quin és el balanç que en feu?
1: El balanç de tots aquests anys és realment molt positiu. O sigui, has de pensar que aquest és un esdeveniment que esperem en candeletes els tres organitzadors, esperem que arribi a final de curs per poder lliurar el Premi Gaudí, perquè realment és un moment molt maco. O sigui, veure alumnat de batxillerat que exposa tan bé uns treballs fets amb rigor, ben acompanyats, ben valorats, i tothom surt, valgui la redundància del mot, edificat, tant pel que fa a l'edificació personal del propi alumne com les famílies que l'acompanyen, la comunitat educativa, el tutor del treball de recerca, els equips directius que també acompanyen a l'alumne en el lliurament del treball i també els convocants, o sigui, tant Escola Cristiana com Ateneu Universitari Sant Pacià com Sagrada Família, sortim tots extremadament edificats d'aquest lliurament del Premi Gaudí.
0: Quin és el procediment per portar els treballs al jurat? Per arribar a entrar a comptar amb el Premi Gaudí?
1: Sí. Mira, això, el lloc web base està allotjat a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, perquè recordem que és un dels primers interessats, i després en fem difusió tant la Sagrada Família i les escoles que visiten el temple, com la Fundació Escola Cristiana i les 380 escoles o centres educatius adscrits a l'Escola Cristiana.
0: Quin és el premi pels guardonats?
1: Va increciendo. També ha anat augmentant en el temps. A les primeres edicions eren 3 premis, que sempre hem comptat amb una beca del 50% de la matrícula en alguna de les facultats que conformen l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, ja sigui la Facultat Antoni Gaudí, ja sigui de Teologia, ja sigui de Filosofia, i aquí s'ha anat augmentant. Els 2 primers premis reben també un dispositiu electrònic, unes tablets que proporciona la Fundació Escola Cristiana, i amb la incorporació de la Sagrada Família tothom rep com a regal una visita guiada pel guardonat i la seva família a la Sagrada Família i a les torres de la Sagrada Família, una bossa d'obsequi amb objectes de la Sagrada Família. I després també, això és molt interessant, per cada premiat, per la seva escola, pel curs vinent, s'ofereix gratuïtament una visita a la Sagrada Família per cada línia de batxillerat que tingui l'escola. I això ja es programa de cara al curs vinent. O sigui, tothom surt guanyant aquí. Fins i tot també és un incentiu pels centres educatius.
0: Perquè potenciïn que els alumnes puguin fer el treball de recerca sobre el fet religiós, sobre la figura d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família, perquè després, evidentment, la recompensa és important. Hem parlat de les 3 premiades, l'Helena Tello, de l'Escola Joan 23 de Bellvitge, la Tuba Tashin, de l'Institut Ernest Lluch de Barcelona, i la Martina Arissa, que és alumna de Badrona Vall de Terrassa. Què destacaries dels seus treballs? Per què l'Helena Tello guanya el primer premi?
1: És realment el treball de l'Helena Tello és realment impressionant. O sigui, l'estudi matemàtic que fa dels elements de composició arquitectònica, simbòlica i de disseny dels pinacles, de les torres de la Sagrada Família és realment molt impressionant. I no només és un estudi que es queda en la part teòrica, sinó que després la mateixa alumna, a través d'un programa informàtic, de disseny informàtic, va provant i acaba dissenyant, no?, aquest maclatge d'aquests volums geomètrics. Aquesta alumna també el va fent. Llavors, és realment impressionant veure com un alumne de batxillerat pot arribar, no?, a fer la mateixa composició seguint els criteris matemàtics que emprava Antoni Gaudí. Aquesta és pel que fa la primera guanyadora.
0: I suposo que per un arquitecte com tu i membre del jurat, doncs suposo que deu fer una certa il·lusió.
1: Sí, molta. A més, també va estar molt bé perquè en el moment del lliurament del premi hi havia el director arquitecte de la Sagrada Família, el senyor Jordi Faulí, i li va poder donar el premi. Per tant, el premi no és tant l'import econòmic que es dona, que no se'n dona, sinó també el fet de poder anar a la Sagrada Família i que la gent de la Junta Constructora, els membres de la Junta Constructora i, en aquest cas, també especialment l'arquitecte Jordi Faulí, doncs pugui lliurar aquest premi. No, no només la part tècnica, sinó també, com a teòleg, també miro la part simbòlica, no? Aviam si es tracta també el sentit darrer, no? Allò que apunta més enllà de la matèria, de les matemàtiques, de les formes, del maclatge, no? Tot allò que Gaudí també treballava, perquè com a membre també de l'Associació Canònica Antoni Gaudí, doncs també miro aquestes coses.
0: Clar que sí. Eloi Aran, cap d'àrea d'identitat i missió de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos i felicitats també per la part que et toca en la creació i la promoció del Premi Gaudí.
1: És un encant poder fer-ho i esperem que es pugui fer molts anys.
0: Bon dia.

Arribem al final del nostre temps d'avui. Ens acomiadem fins d'aquí a 8 dies. Moltes gràcies un cop més per la vostra companyia i fidelitat. Rebeu una salutació ben cordial de Santi Grimau des de les vies de so, d'en Carles Verdú des de la redacció i de qui us parla, Òscar Bertagí. No passeu, sobretot, molta calor. Bon dia.

0: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
1: En Alcampo, del 26 al 28 de junio, tienes el melón verde a 1,09 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
3: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía, COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
7: Matí d'incendis a Tiana, Tàrrega i Tamarit de Llitera. Confinaments i treball intens de bombers. El de Tiana, amb una persona detinguda per part de Mossos d'Esquadra, se sospita que ha estat provocat. Els altres dos, a Tàrrega i Tamarit, el de Tamarit ahir a la nit, per màquines agrícoles. Confinament a Tiana, a la zona de Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, i la colònia Bosch i Albert de la Conreria. Per un incendi forestal que està afectant amb una desena d'hectàrees, són un total de 16.000 persones confinades. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i el millor de tot és que aquest incendi està gairebé controlat. Pep Cabós, cap de l'operatiu de bombers.
8: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor ara mateix.
7: Situació clarament a millor, segons Pep Cabós, cap de l'operatiu de bombers de Tiana. L'incendi s'ha declarat a la zona de la deixaderia al voltant de 3:15 del matí i ha agafat un barranc. Però marxem cap a Tiana, localitat confinada, per conèixer l'última hora de l'evolució del foc i com es troba la ciutadania. Sílvia Martínez, bona tarda.
9: Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs tan bona és aquesta evolució de l'incendi que ens acaben ara mateix d'enviar un missatge als mòbils per dir-nos que aixequen el confinament per totes les poblacions que estaven afectades, menys per aquesta zona del bosc, aquesta urbanització del bosc. Per tant, està avançant molt bé els treballs d'extinció. Ens han dit els agents rurals que han trobat 5 focus diferents amb proves materials de que aquest foc hauria estat intencionat. De fet, hi ha confirmada una persona detinguda. 120 bombers estan treballant ara mateix sobre el terreny per extingir aquest foc. La temperatura és molt alta, cosa que no va gaire bé per els treballs d'aquesta extinció, però sí és cert que amb l'ajuda d'aquests bombers, també dels agents forestals i de l'aigua de la piscina municipal, que ara mateix està tancada, estan podent controlar part del foc. Veiem grans columnes de fum que surten des de diversos punts de la serralada de Marina, que és un espai, recordem, de protecció natural, d'interès natural. Són moltes persones les que han estat afectades durant aquest matí, 9.000 d'elles només aquí a Tiana, i la bona notícia és que en els pròxims minuts podrien donar per estabilitzat aquest incendi.
7: Doncs la millor notícia de totes. La preocupació que sempre tenim per un incendi s'incorpora més amb Sílvia Martínez, que és veïna de Tiana i, per tant, afectada en primera línia. Sílvia, ens alegrem molt d'aquestes bones notícies i que s'ha aixecat ja el confinament i que aquest incendi estigui pràcticament controlat. La perillositat, això sí, 5 focs diferents, és a dir, 5 nuclis diferents, un incendi provocat, ja l'home detingut. Gràcies, Sílvia. Bon migdia.
9: Una abraçada.
7: I des de Tiana marxem ara cap a la franja de Ponent, l'Aragó, limítrof amb Lleida. Un incendi en una àrea perimetrada de 4.000 hectàrees de conreu agrícola, l'eix a Tamarit de Llitera. Aquest incendi s'ha iniciat per la guspira d'una màquina recolectora. Anem a buscar la situació actual d'aquest incendi, que ha tingut una afectació molt més important i que a hores d'ara també està en un treball intens per part dels bombers. Asun Lardíez, Cope Barbastro, última hora.
5: El gobierno de Aragón mantiene el incendio forestal de Tamarite de Litera, que ya se ha llevado por delante más de 2.500 hectáreas, en situación operativa 2, nivel 2. Lanzan un mensaje de prudencia ante una jornada marcada por el calor, el viento sur y la baja humedad, aunque ya se ha podido desconfinar Fonz en ese aislamiento, sobre todo por el riesgo de humos, y parece ser que se va a permitir a los vecinos de Azanuy al menos acceder a la localidad para recoger algunas pertenencias. Nos lo ha contado uno de los evacuados de esta noche, Carlos Marco.
6: Nos van a dejar volver al pueblo, pero en una visita que nos va a acompañar la Guardia Civil para coger pues ropa. He leído por un grupo de WhatsApp para 3 días, porque no sabemos cuándo nos van a dejar volver. Todo pinta que hoy no. Nadie se atreve a decir nada. Ayer la Guardia Civil lo primero que nos decía, pues bueno, pues parece que el pueblo no se ha quemado, pero no sabemos. También luego nos han dicho pues que a mitad de noche el aire había cambiado y se había vuelto a poner la cosa de madrugada peligrosa.
5: En estos momentos el operativo sigue trabajando y se centra en el flanco derecho, donde se concentran los trabajos de perimetración y de control.
7: I el tercer incendi a l'Urgell, a Tàrrega, un incendi de vegetació agrícola entre els nuclis de Santa Maria de Montmacastrell i Clarabaix, al municipi, com dèiem, de la capital de l'Urgell. Amb aquest incendi, la causa, segons l'alcaldessa de Tàrrega, també seria, en aquest cas, el treball d'una màquina segadora. S'ha declarat a 2 a 3 quarts d'11 del matí i actualment estan treballant a 21 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. El foc afecta principalment a camps de conreu, algun dels quals encara no han estat assegats, fet que està facilitant la seva propagació, però aquí també hi ha el treball de bombers per intentar el control d'aquest incendi a l'Urgell. Un matí molt complicat amb incendis, molt pròxims, en aquest cas el de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i també un a Tiana i un a Tàrrega, sempre acompanyat per aquestes elevades temperatures que estem patint. Anem a serveis. Perquè hi ha molta calor i estem normalitzant temperatures d'entre 37 i 38 graus. Hi haurà avui per serà la tarda nuvolositat a la zona del Pirineu i Prepirineu, també una mica al cap de Creus. Demà, dissabte, igual. Diumenge, a la tarda, sí que hi haurà ruixats i alguna tempesta local a la zona de Pirineus. A la resta, calor. La setmana que ve, que passarem ja amb l'entrada del mes de juliol, les temperatures aniran baixant i entraran amb una mica més de normalitat de l'època amb la qual som, perquè ara estem amb temperatures gairebé caniculars. Hores d'ara, les capitals catalanes, Barcelona 30 graus i passarà amb una nit molt tropical, Tarragona 30, Girona 35, Lleida 36. Mentrestant, al Principat d'Andorra, hores d'ara hi ha 26 graus de temperatura. I pel que fa referència a la trànsit, som a divendres al migdia d'estiu, és a dir, que hi haurà trànsit intens. Hores d'ara trobem circulació intensa a l'A2 al Col·legi sentit a Barcelona a causa d'una regulació de trànsit. També compte perquè a l'A2 la carretera està tallada a Lleida, direcció Barcelona, per la retirada de càrrega. També a l'A2 a Belloc, a direcció Lleida, ja circulació intensa per la regulació. Per la seva part, a l'AP7, Barberà del Vallès Tarragona, Barberà del Vallès sentit a Girona, hi ha retencions de 6 quilòmetres en els dos sentits. També trobem a la ronda litoral i la ronda de dalt mobilitat amb recirculació, amb retenció, pel que fa referència a direcció del Nus de la Trinitat, a l'igual que la B30, C17 i C32. És a dir, a la corona metropolitana, diverses retencions amb aquest migdia del divendres. L'Ajuntament de Barcelona obrirà una línia extraordinària d'ajudes de 300.000 euros per donar suport a les tasques d'emergència després dels duríssims terratrèmols de Veneçuela. COPE ja està informant d'aquesta última hora tan tràgica. Els fons de l'Ajuntament de Barcelona, els 300.000 euros, es canalitzaran a través de les ONGs amb seu a la capital catalana. En paral·lel, el govern de la Generalitat ha enviat un equip de 15 bombers especialitzats en emergències internacionals i ofereix un segon equip format per 10 forenses especialitats en la identificació de víctimes per col·laborar en les tasques entre les runes. Mentrestant, la resposta de la comunitat veneçolana instal·lada a Catalunya ja s'ha activat. Una quinzena d'entitats s'han unit sota la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar una campanya de recollida de material humanitari a Marpuerto.
10: L'objectiu és habilitar punts de recollida arreu de Catalunya i fer arribar l'ajuda a les zones més devastades. La seva portaveu, Geraldi Rodríguez, explica que les primeres 48 hores han estat marcades per la incertesa de moltes famílies que no sabien si els seus familiars estaven bé o no.
11: Hemos vivido unas horas de mucha tristeza, de mucha angustia, mucho dolor y mucha impotencia al ver las trágicas consecuencias y pues estamos consternados, pero a pesar de la tristeza y el dolor, los venezolanos en Barcelona una vez más nos hemos organizado para demostrar pues que cuando Venezuela lo necesita, la diàspora està unida.
10: Un dia i mig després, moltes famílies comencen a poder contactar amb les zones afectades malgrat els talls de llum i les comunicacions.
11: Poco a poco, es una conexión un poco intermitente, en algunas sí, en algunas zonas sí, en otras no. Por ejemplo, una persona voluntaria que está ayudando en los rescates y cada vez que puede, vía WhatsApp me envía un audio indicándome cómo está la situación, si ha habido réplicas. Ayer me comentaba que había muchísimas colas para poner gasolina en los coches. La conexión con internet es nula o muy poca.
10: Rodríguez assegura que la reacció de la comunitat veneçolana a Catalunya ha estat immediata. Més d'una dotzena d'entitats han sumat esforços en aquesta taula tècnica de SOS Venezuela a Barcelona per coordinar l'ajuda i prioritzar les necessitats més urgents.
11: Estamos todos apoyando una campaña de recaudación de fondos. Invitamos todos a donar a través de la plataforma Meals for Hope, que es una ONG de ayuda humanitaria que tiene más de 12 años trabajando en Venezuela con temas de nutrición y alimentación.
10: La portaveu coneix bé la regió afectada i recorda que no és la primera vegada que aquest territori pateix una tragèdia d'aquestes dimensions. L'any 1999 va haver-hi una dana que ja es va endur part del que ara quedava. Geraldi Rodríguez fa uns anys que viu a Barcelona i explica que per motius polítics no pot tornar al seu país. Ara, com tants altres veneçolans, resideix a Catalunya. Viu la tragèdia amb impotència, però també amb la voluntat d'organitzar ajuda perquè arribi el més aviat possible als damnificats.
7: Gràcies, Mar. La Catalunya solidària amb Veneçuela, equips humanitaris ja enviats i dotacions econòmiques per la necessària i justa reconstrucció. Parlem ara d'un tema local i d'una història que ha passat aquest matí a Sitges de pel·lícula d'acció. La detenció d'un home aquest matí a Sitges combina tots els ingredients que la realitat limita amb la ficció. Aquests són els fets. L'home a primera hora d'aquest matí ha atacat a la seva mare amb un ganivet. Ha baixat de casa direcció a la platja de Sitges. Una patrulla de Mossos l'ha intentat aturar, l'home armat amb el ganivet s'ha resistit i els agents han disparat dos trets amb les seves armes Taser, armes reglamentàries. L'home ha fugit entrant al mar, llançant-se a l'aigua. La platja de Sitges ha quedat prohibida el seu accés i dins l'aigua, Salvamento Marítimo i Mossos, que seguien l'home, li han llançat un salvavides i l'han rescatat i a la vegada detingut. És a dir, de perseguit i disparat ha rescatat. El millor de tot és que la mare està fora de perill i es recupera de les ferides de l'agressió del seu fill. I la pistola Taser, instaurada als Mossos l'any 2016, s'ha tornat per tant a disparar aquest matí la seva descàrrega elèctrica a Sitges per immobilitzar i no per ferir. La seva utilització, des de la seva entrada als Mossos d'Esquadra fa 10 anys, té una mitjana de 37 vegades l'any. I aquest migdia, el ple de l'Ajuntament de Barcelona, el Partit Popular ha demanat que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui disposar d'aquesta eina com a protecció a la ciutat per fets com el que han passat aquest matí a Sitges. Recordem que fa un any, d'una manera sorprenent, l'Ajuntament de Barcelona va rebutjar dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser. Yolanda Canales, avui sí que han aprovat aquesta eina de les Taser a la Guàrdia Urbana.
12: La proposta dona un mes de termini a l'executiu perquè presenti el reglament que n'ha de regular la dotació i l'ús. Després, i un cop el reglament rebi l'aprovació definitiva, l'Ajuntament haurà de licitar en un màxim de 3 mesos la compra dels dispositius. El contracte inclourà també les càmeres personals que enregistraran cada actuació, la formació dels agents, els sistemes de control i traçabilitat i el manteniment dels equips. El consistori també haurà d'adaptar el pressupost perquè els primers dispositius estiguin operatius abans que acabi el mandat. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC, del Partit Popular, de Junts i de Vox. El líder del PP, Daniel Cirera, considera que els fets de fa uns dies, quan un home armat amb un ganivet va sembrar el pànic als carrers Muntaner i Mandri, evidencien que la Guàrdia Urbana necessita disposar d'aquest recurs el més aviat possible.
13: Quan un agent té al davant una persona armada amb un ganivet, no és raonable que les alternatives siguin bàsicament el contacte físic amb el risc que això comporta o esperar que la situació escali encara més. Entre la defensa extensible i l'arma de foc hi ha d'haver eines intermèdies, eficaces, proporcionades i segures. I això és precisament el que representen els dispositius conductors d'energia.
12: El tercer tinent d'alcalde, Albert Valla, defensa que aquestes armes permetran millorar la resposta policial amb totes les garanties. Sosté que les tàsers són una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc i assegura que el reglament serà especialment garantista amb criteris estrictes d'ús.
14: L'oportunitat i l'utilitat ja estan contestades. Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
12: En canvi, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana hi han votat en contra perquè consideren que les Taser continuen sent armes potencialment letals. Els dos grups alerten que ampliar-ne l'ús pot incrementar els riscos en determinades intervencions i reclamen prioritzar altres eines de desescalada dels conflictes.
7: I parlem ara de mobilitat. Ja hem parlat del trànsit, de l'habitual dificultat i del bloqueig que hi ha de la mobilitat, i en aquest cas una nova iniciativa. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha presentat la xarxa d'estacions de control i anàlisi de transport. Aquesta xarxa és un sistema pioner de control que permetrà detectar amb un arc sobre la calçada amb sensors irregularitats en camions i autobusos sense necessitat de fer-los aturar, Marc Monclús.
15: Les estacions permeten llegir el tacògraf, pesar vehicles i verificar la ITV i l'assegurança del vehicle. En cas de que es detectin irregularitats, s'enviarà una alerta a agents dels Mossos d'Esquadra o a inspectors de la Direcció General de Trànsit i Mobilitat. Així explicava els avantatges que té aquesta nova tecnologia, Sílvia Paneque.
16: En aquest cas, a part d'agilitzar la mobilitat, és a dir, separar el gra de la palla, no?, i abocar els recursos en allò més necessari, ens adverteix dels casos on no és necessari aturar el vehicle i l'alerta, en canvi sí que ens assenyala aquests que han de ser aturats, i es mantenen, per tant, totes les garanties amb aquesta tecnologia.
15: Amb un cost de 4,4 milions d'euros s'instal·larà en 8 estacions, 7 a l'AP7 i una a la C33. Ja han començat les proves. Les primeres dues estacions s'han col·locat a l'antic peatge de Martorell, tant en sentit nord com en sentit sud. Es calcula que podran analitzar cada una 28.000 vehicles pesants diaris. La resta es col·locaran a l'antic peatge de la Jonquera en sentit sud, a l'antic peatge de la Roca del Vallès en tots dos sentits, a Vilaseca en ambdós sentits i a l'antic peatge de la C33 a la Llagosta en sentit nord.
7: Gràcies, Marc. I ara anem amb una història de que les coses són com són i no com sembla que són, i especialment quan entra en joc el món polític i la normativa i les lleis. La llei L, per unanimitat de tots i totes, havia de garantir una atenció digna, justa i necessària als malalts i alleugerir la càrrega a les seves famílies. Amb això està absolutament tothom d'acord. Però menys d'un any després de la seva aprovació, algunes persones afectades denuncien que per demanar les noves ajudes els pot fer perdre prestacions que ja cobraven. El Parlament de Catalunya ha reaccionat i ha fet el primer pas per intentar corregir aquesta injusta situació. Ha aprovat per unanimitat tramitar a lectura única la proposta per demanar al Congrés dels Diputats que modifiqui la llei L. A COPE Catalunya, què diuen les associacions d'afectats en aquesta situació, Yolanda Canales?
12: I és que l'aplicació de la llei està generant un problema inesperat. Les noves prestacions s'han articulat a través de la Llei de la Dependència i això fa que en alguns casos siguin incompatibles amb altres ajudes que els malalts ja cobraven, com és el cas del complement de gran invalidesa. Ho explica l'Esther Sallés, que és directora de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls.
17: A l'entrar a formar part de la Llei de la Dependència s'apliquen totes les normatives a nivell social i no s'està tenint en compte la part sanitària. S'estan descomptant complements com el complement de gran invalidesa perquè es considera que són ajudes anàlogues, quan el complement de gran invalidesa és una ajuda social i la Llei ELA és una ajuda de originalment pensada com a unes cures especialitzades sociosanitàries.
12: A la pràctica, això està provocant dues situacions. Hi ha famílies que decideixen no demanar les noves ajudes perquè, si ho fan, perden prestacions que ja tenien i els números deixen de sortir. I n'hi ha d'altres que sí que hi accedeixen, però es veuen obligades a reduir la despesa en cuidadors.
17: Que algunes famílies diuen, bueno, doncs no ho demano perquè tinc ja un sistema de cures muntat i una estructura per les meves cures que ara mateix no puc canviar ni puc renunciar-hi i no accedeixo, em quedo com estic, tot i la dificultat. I l'altra, que les que estan accedint, a l'haver-hi aquest descompte econòmic, doncs estan buscant preus més baratos. Llavors, què passa? Més econòmics. Llavors, què passa? Que està tenint una repercussió directa en la qualitat de les cures.
12: I repercuteix directament en l'atenció que reben els pacients, especialment els que es troben en fases més avançades de la malaltia. A més, el càlcul de les ajudes es fa en funció de les hores de cures que necessita cada persona, però moltes famílies ja n'assumeixen una part pel seu compte. I això, diuen, les obliguen a fer autèntics malabarismes. En tot cas, les entitats que agrupen els malalts d'ELA diuen que benvinguts sigui aquesta unanimitat política, però recorden també que els malalts no tenen temps.
7: Així és. Així és, gràcies, Yolanda. Anem ja al migdia a COPE cap a la publicitat. Després parlarem d'una àmplia àrea de turisme. Ja arriba el Tour de França. 4, 5 i 6 de juliol, 3 etapes per Catalunya, un fet històric, sí? I un fet que, evidentment, doncs, significarà un impacte econòmic i també les habituals molèsties quan hi ha un gran esdeveniment. I parlem també dels creueristes. A favor o en contra? La taxa turística de 30 euros de l'Ajuntament de Barcelona pel creuer d'escala. L'informe de la Universitat de Girona. La plataforma Stop Creuistes, quins són els seus arguments? Després de la publicitat, aquests temes.
18: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
19: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
19: Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
20: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todas las conservas de pescado. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca e Isabel. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
21: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
20: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
21: ¿Qué? Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es.
22: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
1: En Alcampo del 26 al 28 de junio tienes el solomillo de cerdo a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
23: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
24: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea.
0: Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
3: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
6: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al Super del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selection tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
9: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
18: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
7: El calendari passe és una obvietat i ja som a portes del Tour de França a Catalunya. Sí, fa uns anys que es va presentar, que es va anunciar i ja el tenim aquí la setmana que ve. El govern de la Generalitat ha presentat avui l'ampli dispositiu de cara al Tour de França que veurà el seu inici a Catalunya, primera etapa que es disputarà

0: El dispositiu presentat avui inclou 4.500 agents policials, a més de reforços del Servei d'Emergències Mèdiques i dels bombers, de cara a poder atendre de la manera més eficient possible qualsevol emergència que es pugui produir durant el pas del Tour per Catalunya. Així ho explicava la consellera Núria Parlon.
1: Són 3.800 efectius per donar la cobertura necessària a la part que també, doncs, els municipis que tenen policies locals, vigilants municipals, també estan integrats dintre de la coordinació pel que fa a la mobilitat i la regulació viària, que en aquest cas es fa des del Servei Català de Trànsit, i, com ja els he dit, Protecció Civil, que tenim a la Rosa, que és una de les treballadores de l'equip amb tot el que és el desplegament logístic, que estarà activat en prealerta per fer, doncs, el seguiment adequat.
0: Per a seguir millor les afectacions, la Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania una pàgina web per poder planificar amb antelació els desplaçaments durant el Tour de França i evitar les carreteres afectades pel pas de la cursa. També s'ha recomanat als aficionats arribar amb antelació i utilitzar transport públic per arribar a l'etapa, ubicar-se en espais senyalitzats i no envair la calçada, seguir les indicacions dels serveis operatius i protegir-se del sol, entre altres recomanacions.
2: Sí, ens haurem de protegir del sol per veure la carrera. El Tour de França atraurà milers i milers d'espectadors propis i visitants. I entrem ara en el gran debat del turisme que hi ha a la ciutat de Barcelona, o un dels debats, respecte a un perfil de turista, els creueristes. Recordem que l'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona volen reduir el nombre de creuers d'escala, és a dir, els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat, i potenciar els creuers que tenen la ciutat com a port base. L'acord preveu reduir de 7 a 5 les terminals de creuers abans del 2030, concentrar tota l'activitat al moll adossat i incrementar la fiscalitat sobre els passatgers en trànsit fins als 30 euros diaris, sumant impostos municipals i autonòmics. La nova taxa encara no ha entrat en vigor i de moment no s'ha concretat en quin moment d'aquest any o del 2027 començarà a aplicar-se. Mentrestant, el Consell Mundial de Viatges i el Turisme reclama a Barcelona que reconsideri aquesta pujada fins als 30 euros. La patronal, que agrupa les principals empreses turístiques del món, alerta que aquest increment de la taxa podria restar competitivitat a la ciutat respecte a altres ports del Mediterrani i acabant tenint conseqüències negatives per l'economia local. Segons els càlculs del port, la reducció de dues terminals comportarà també la disminució del màxim de creueristes diaris. Passarà de 37.000 als 31.000, quan el pla estigui completat a l'any 2030. En paral·lel, un estudi de la Universitat de Girona conclou que els creueristes no són un factor estructural de la massificació turística de Barcelona. El professor de la Universitat de Girona i un dels autors de l'estudi, Josep Maria Espinet, explica a COPE Catalunya les dades del número de creueristes a Barcelona ciutat.
3: Hi ha 51 dies que arriben més de 20.000 creueristes, però d'aquells, en trànsit, no arriben a 9.000. D'acord? Per tant, això, en 51 dies del 2024, 20.000 creueristes van arribar, però que realment eren en trànsit eren 9.000 persones. Si tenim en compte, com més visit en el voltant d'un 90%, estaríem parlant que el nombre mig màxim en saturació estaríem d'unes 8.000, 10.000 creueristes que visiten la ciutat de Barcelona, dels que estan en trànsit.
2: L'informe assenyala que representen, per tant, els creueristes únicament el 2,5% dels visitants diaris que rep la ciutat i que únicament en 32 dies l'any superen el 5% del total de visitants. I saludem a migdia a COPE a la part que no vol els creuers. Per què? Quins són els seus arguments? Daniel Pardo és membre de Stopa Creuers. Daniel, bon migdia.
4: Hola, bon migdia, gràcies.
2: Quins són els vostres arguments per estar en contra del turisme de creuers, Daniel?
4: Nosaltres entenem que el turisme de creuers és una de les modalitats més intensives i extractives que tenim a la ciutat, i això ja és molt dir, perquè hi ha una forta competència al respecte, per tots els impactes que té aquesta activitat econòmica, tant a nivell social com a nivell ambiental, a la ciutat i a escala global. Llavors, com deia, és la modalitat més intensiva i extractiva que tenim, per tant, reprodueix tots els impactes generals de la turistització, és a dir, expulsió de població, concentració del mercat laboral en un sector

0: sector especialment precari com és el turisme, i per tant precarització de la població, però a més pues, saturació de l'espai i transport públics, desaparició del comerç d'ús quotidià, i algunes més que podríem dir, però aquestes són les principals. Això en l'àmbit social, en l'àmbit ambiental, els creuers produeixen una contaminació immensa, tant quant a la qualitat de l'aire com a la de les aigües. I això és degut al fet que fan servir uns combustibles que són els més nocius que tenim al planeta i que, de fet, estan completament prohibits el seu ús a terra. Llavors, aquests són els motius pels quals nosaltres entenem que, fins i tot per fer turisme, no hi ha cap necessitat de muntar aquests autèntics barris flotants, però, a més, amb una activitat superintensiva i amb tot el consum de recursos i impactes socials i ambientals que ara esmentava, i nosaltres advoquem i lluitem per la seva reducció progressiva fins a la seva desaparició.
1: Daniel, t'aporto ara els arguments dels que són favorables amb aquest tipus de turisme, perquè evidentment doncs, hi hagi les rèpliques necessàries i per obrir les preguntes. La primera és l'estudi de la Universitat de Girona, on apunta que al final el turisme de creuers és el 2,5% del total que rep la ciutat de Barcelona, que per tant no seria una situació tan expansiva com la que denuncieu. Estaries d'acord o no?
0: Bueno, el fet que sigui una part relativament petita de tot el turisme que tenim a la ciutat no és un argument en aquest sentit. Precisament, diguem, amb una quantitat relativament petita d'afluència turística, té els impactes que té, que, insisteixo, són bestials. Basta veure pues, tant la qualitat de l'aire com l'estat físic dels barris completament saturats més propers als ports, o quan a saturació dels barris on passen les rutes habituals dels autocars que surten del port venint del port de creuers. Llavors, com sempre, aquest estudi és un estudi encarregat per una part interessada, que llavors el fa la Universitat de Girona, però això ja s'ha demostrat en més d'una ocasió, que aquests són estudis fets a mida i que donen casualment els resultats que interessen al lobby de torn. Ho vam veure de manera molt, molt clara amb la Copa Amèrica ara fa dos estius, i va quedar palès que allò estava ple, per dir-ho d'alguna manera, d'errades interessades que van donar el resultat que després van donar.
1: I l'altra és de tipus més global. Els defensors d'aquest turisme afirmen que aquesta seria una manera de democratitzar els viatges, és a dir, d'obrir a tota la societat, no únicament a l'elit econòmica, la possibilitat de viatjar i, per tant, de tenir intercanvis respecte a altres punts del món. És a dir, que no hi hagi una exclusivitat de que únicament poden viatjar les persones o el gruix de la societat a qui tingui un major poder adquisitiu.
0: Bueno, és que això és una vegada més un argument interessat que es basa en un suposat dret al turisme que no existeix. Nosaltres neguem l'existència del dret al turisme. Existeix gràcies a la lluita de moltes persones ara fa 100 i escaig anys, el dret a les vacances. I això és una cosa que nosaltres defensem aferrissadament. Però el dret al turisme no existeix en tant en quant el món no dona, perquè tota la població, ni una part significativa de la població, faci turisme tal com s'entén a dia d'avui. Sabem els impactes que té a escala local i a escala global l'activitat turística mundial. Dono una xifra de Nacions Unides que quantifica en prop del 9% les emissions globals degudes a l'activitat turística, i això tenint en compte que la proporció de població mundial que fa turisme, tal com l'entenem, no supera ni de lluny el 10%. Llavors, no és escalable. El turisme no és un dret, és un privilegi. Llavors, aquest és una vegada més un argument fal·laç, interessat, per part d'un lobby que vol continuar explotant les ciutats a costa d'uns impactes socials a la població i uns impactes ambientals al territori i al planeta que són senzillament incompatibles amb la vida al planeta.
1: Volíem aportar al migdia de COPE Catalunya les veus contràries al turisme de creuers i també, en aquest cas, la seva reflexió respecte al turisme a nivell mundial. Daniel Pardo, membre de Stop Creuers, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda. Que vagi bé.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
1: I l'actualitat esportiva, un Mundial a plena màquina, tenim ja emparellaments de 700 de final i amb 50 minuts aproximadament arriba els esports COPE Catalunya. Joan Batllori, última hora, bona tarda.
5: Bona tarda, Sergi. Ara a les 3 de la tarda arrenca l'especial Mundial a la COPE, tots pendents de la selecció espanyola que juga aquesta matinada a partir de les 2 contra Uruguai. La victòria i l'empat li valen a la selecció espanyola per ser primera de grup. Avui a les 9 hi ha també un interessantíssim partit entre Noruega i França i efectivament estan començant a configurar-se alguns partits ja de setzens de final. Hi ha alguns tan atractius com un Països Baixos-Marroc o un Brasil-Japó. Això pel que fa referència al Mundial, quan quedin 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, arribarem nosaltres amb la informació esportiva més propera. Felicitarem el Barça de Futbol Sala, que s'ha proclamat campió de Lliga després d'imposar-se en el quart partit al Pozo de Múrcia per 4-6. El partit va acabar 4-4, van a la pròrroga i al final es van acabar imposant els de Javi Rodríguez, que acaben amb 2 temporades en blanc i aconsegueixen d'aquesta manera la 8a Lliga per la història de l'entitat. Estem pendents que Alexia Putellas faci oficial que fitxa pel London City. També pendents de les motos, que tenim Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP aquest cap de setmana al circuit d'Assen. Marc Márquez vol retallar encara més la distància a la general respecte a Bezzecchi, que ara mateix és de 40 punts. S'ha fet també aquest matí el sorteig de la Champions d'handbol de la propera temporada. El Barça és l'actual campió i obrirà amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i el Aarhus. Per cert que Nilsen, el porter del Barça, ha estat proclamat millor jugador de la temporada i s'estan disputant també els campionats d'Espanya de ciclisme. Hi ha una mala notícia d'última hora. Paula Blasi finalment causarà baixa després de la caiguda que va patir reconeixent el traçat.
1: Doncs Joan, com sempre et dic, em quedo i tu continua preparant perquè aquí et passo el relleu del micròfon blau de COPE Catalunya.
5: Gràcies, Sergi, abraçada.
1: Arriba la línia COPE i a partir de les 3 l'última hora del Mundial i amb 50 minuts l'última hora de l'actualitat esportiva de Catalunya. Fins ara, adeu-siau.

0: los refranes como el WhatsApp de nuestros abuelos. Servían para todo, para dar consejos, para echar una bronca, incluso para consolar a alguien. Claro que sí. ¿Cuál es el refrán que más utilizas, el que más te gusta o alguno que ha convertido casi en el lema de tu familia? Es sí. de lo que estamos hablando esta
1: pues
0: tarde,
1: sí.
0: Rosa.
1: Y fíjate que no hace falta un discurso de 10 minutos, es que tú sueltas un refrán y ya está.
2: Buenas tardes, gente. Yo escuché uno que me gusta un montón. Carrera que no se pega al galgo, en el cuerpo la tiene.
3: José de Córdoba. No sirva a quien sirvió, ni pidas a quien pidió.
4: Esta es muy vasta. No sé si voy a estar vivo mañana como para que me hables del mes que viene.
5: Pues yo siempre digo que te tomes la vida como si fuera la última cerveza fresquita que te fueras a tomar. Buenas tardes, gente.
1: No es un refrán, pero es una filosofía de vida estupenda, Guti.
0: Maravillosa, y para aplicarla desde ya.
1: Pero hombre, ahora que llega el fin de semana más todavía, claro que sí.
0: Rosa Rosado, gracias.
1: Un besito, buen fin de...
0: Y a vosotros igual, buen fin de semana, pasarlo muy bien, ir por la sombra, ¿vale?
6: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you be romance.
7: Línea editorial.
8: Cadena COPE.
9: Las noticias procedentes de Venezuela causan desánimo y desesperanza. La devastación provocada por dos terremotos contiguos el día de San Juan hace presagiar un desenlace de extrema gravedad en términos de vidas humanas y pérdidas materiales. Y todo esto en un país que vive sumido en un proceso de empobrecimiento acelerado a causa de una dictadura que ha expoliado los bienes de los venezolanos y los recursos naturales del país. Ciertamente, no se puede alterar el curso de los fenómenos naturales, pero sí se pueden prevenir los riesgos y minimizar los efectos. En Venezuela debería haber recursos suficientes para hacerlo. María Corina Machado lo ha explicado con la elocuencia propia de quien conoce perfectamente su país. Y si en materia de prevención no se ha hecho lo que se debía, ¿qué puede hacer ahora el Estado venezolano? Machado se lo pregunta y la respuesta es clara: no será el Estado, pero será la ciudadanía. Los venezolanos contarán con ayuda internacional, pero antes de que esta llegue, ya habrá habido una respuesta cívica que se activará a partir de las redes de solidaridad que deberán hacer frente a la emergencia. Venezuela cuenta con la red 600K, compuesta por organizaciones políticas que han estado cumpliendo una función latente en un país que carece de libertades públicas. Esta red puede movilizarse, gestionar, distribuir y atender. Pero lo más importante es que, una vez más, la sociedad venezolana actuará como el verdadero protagonista de su historia frente a un régimen que carece de la capacidad real de intervenir para el bien de sus ciudadanos.
10: Son las 7.
8: La linterna.
7: COPE Catalunya y Andorra.
8: Estàs informat.
10: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Estem a l'inici de l'estiu, segur que molts esteu a punt de començar les vostres vacances i la majoria viatjareu en cotxe, en tren, en avió. Moltes ciutats tornen a posar a prova aquests mesos on està el límit de la seva capacitat. Tots volem ser turistes, evidentment, però com es gestiona el turisme perquè no acabi en massificacions i en molèsties? No és fàcil, I segurament per això és un debat obert de forma permanent. Avui ens estem centrant en els creuers. L'Ajuntament de Barcelona ja sabeu que vol reduir el nombre de creuers que fan escala a Barcelona. Els creuers que fan escala parades de menys de 12 hores i, de fet, s'ha pujat la taxa turística a 30 euros per a aquests passatgers, tot i que encara no ha entrat en vigor. Milers de creueristes que desembarquen al mateix temps, visiten els punts més emblemàtics durant unes hores i tornen al vaixell. Massa aglomeracions, a canvi, creu l'Ajuntament, d'una despesa que no és significativa. Però pel sector turístic, comerciants, aquests creuers generen milers de llocs de treball directes i indirectes. Restaurants, taxis, guies turístics, botigues, empreses de serveis depenen en part d'aquests visitants. I el sector turístic alerta: reduir escales podria afavorir els transports mediterranis competidors i això vol dir pèrdua d'activitat econòmica. Però per què els creuers estan en el punt de mira? Per què aquesta ofensiva? Segons un estudi de la Universitat de Girona, els creueristes no són un factor estructural de la massificació turística a Barcelona. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Yolanda.
10: Doncs vinga, comencem per saber quins són els números, segons aquest estudi, dels creueristes carrer Barcelona.
11: Sí, i a COPE Catalunya hem parlat amb el professor de la Universitat de Girona i un dels autors d'aquest estudi, Josep Maria Espineta, que ens ha explicat les dades del número de creuistes que hi ha a Barcelona ciutat. Són un estudi fet, en aquest cas, sobre l'any 2024. Aquestes són les dades.
12: Hi ha 51 dies que arriben més de 20.000 creueristes, però d'aquells, en trànsit, no arriben a 9.000. D'acord? Per tant, això, en 51 dies del 2024, 20.000 creueristes van arribar, però que realment eren en trànsit eren 9.000 persones. Si tenim en compte que només visiten al voltant d'un 90%, estaríem parlant que el nombre mig màxim en saturació estaríem d'unes 8.000-10.000 creueristes que visiten la ciutat de Barcelona. Dels que estan en trànsit.
11: Per tant, aquest informe assenyala, Yolanda, que representen únicament el 2,5% dels visitants a diaris de la ciutat i que únicament en 32 dies l'any superen el 5% del total de visitants. Josep Maria Espinet.
12: Però d'aquest 13%, una vegada agafem base 100, els creueristes se situen com a mitjana en el 2,5%. Per tant, l'impacte és molt, molt baix.
11: La conclusió d'aquest estudi, Yolanda, és que se parlen més de la sensació que no pas de la realitat. S'ha de tenir en compte també de que aquesta reducció de 7 terminals a 5 significarà una reducció dels 37.000, la capacitat de 37.000 per dia a 31.000. Però, segons aquest estudi, doncs l'impacte que hi ha diari no correspon amb la sensació de milers i milers de persones respecte amb el context global del turisme que rep la ciutat de Barcelona.
10: Doncs ja tenim les xifres i el que volem fer és escoltar també a la part que no vol els creuers, no? Per què no els volen? Quins són els seus arguments? Què ens ha dit el Daniel Pardo, que és membre d'Stop Creuers, Sergi?
11: I que el mes de maig van realitzar dues manifestacions tant a Tarragona com a Barcelona en contra dels creuers. La seva postura contrària ja és a nivell mundial i ens ha explicat per què no volen aquest turisme de creuers. En aquest cas, per dos sentits. El sentit del treball i també el sentit ambiental.
13: Com deia, és la modalitat més intensiva i extractiva que tenim, per tant, reprodueix tots els impactes generals de la turistització, és a dir, expulsió de població, concentració del mercat laboral en un sector especialment precari com és el turisme i, per tant, precarització de la població, però, a més, pues, saturació de l'espai i transport públics, desaparició del comerç d'ús quotidià. Això en l'àmbit social, en l'àmbit ambiental, els creuers produeixen una contaminació immensa.
11: Aquests són els arguments d'estopa creuers perquè no hi hagi aquest tipus de turisme. Ara bé, també li han plantejat els arguments favorables dels creuers perquè els creuers són cars, tenen també una escala de preus, però no prohibitius. I els que són favorables als creuers afirmen que també significa aquest tipus de turisme una obertura a més a classes socials de la possibilitat de viatjar, de conèixer illes, de conèixer, per exemple, els fiordos de Noruega, de conèixer indrets que únicament podrien tenir l'exclusivitat d'una societat amb un gran poder adquisitiu. Daniel Lapardo, amb la seva resposta, ens ha explicat que la plataforma de Stop Creuers, per exemple, el que també discuteix és el dret al turisme.
13: Nosaltres neguem l'existència del dret al turisme. Existeix gràcies a la lluita de moltes persones, ara fa 100 i escaig anys, el dret a les vacances. I això és una cosa que nosaltres defensem aferrissadament. Però el dret al turisme no existeix en tant en quant el món no dona, perquè tota la població, ni una part significativa de la població, faci turisme tal com s'entén a dia d'avui.
11: Jo crec que aquí, Yolanda, obrim un altre debat, no? Un debat molt més ampli, perquè aleshores podríem dir qui pot i qui no pot visitar els fiordos de Noruega, per exemple.
10: Clar, exacte. És que és un debat molt controvertit, molt complex, amb molts interessos contraposats i que va molt més enllà, no, dels creuers, sí o no,
11: sí,
10: sinó que és un debat,
11: exacte,
10: sobre el turisme, com es gestiona, perquè el turisme no pot deixar d'existir. Tots volem fer
11: però
10: turisme.
11: Però recordem el pes, per exemple, del turisme. A Catalunya hi ha gairebé el 14% del PIB.
10: Sí.
11: És a dir, la maquinària del turisme ja és una de les activitats econòmiques més importants que hi ha a Catalunya, no? Superant amb altres sectors que abans eren prioritaris. Per tant, aquest és un debat molt ampli, però en tota manera sí que a hores d'ara amb els creuers ja aquest a punt de mira per part de l'Ajuntament de Barcelona i també per part del govern de la Generalitat, però no curiosament amb el turisme, que l'estan potenciant perquè significa una entrada de diners importants a l'economia catalana.
10: Exacte, i mira, sobre el debat del turisme de creuers concretament, parlem ara, Sergi, amb el Joaquim de Toca, que és membre de Barcelona Oberta. Joaquim, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
10: Doncs a veure, com valoreu des de Barcelona Oberta aquesta proposta de l'Ajuntament de Barcelona i validada també pel Parlament de pujar fins a 30 euros la taxa turística pel creuer d'escala. És proporcionada, sí. No?
14: Bueno, proporcionada, estem parlant de multiplicar per 3, no? Bueno, sembla un creixement molt important, no?, de triplicar la taxa. Nosaltres, bueno, per la nostra part com a comerciants, el que volem transmetre és que el turisme de creuers té un impacte molt transversal econòmicament a la ciutat, no? I sobretot i té efectes sobre el comerç, la restauració, la cultura, però no només això, també hi ha, coneixem, temes logístics, taxis, autobusos, alimentació, els vaixells logísticament es tenen que proveir als ports, guies turístics, o sigui que té un impacte molt transversal, no? Estem d'acord en que tenim que anar a fomentar el que diuen els creuers de base, o sigui que creuers que tenen la sortida o l'arribada aquí a Barcelona, i que ens interessen molt més aquests que els creuers que només estan a escala, però bueno, no sé si la mesura és molt radical, no?, en aquest sentit.
10: És a dir, la proposta final que seria que únicament es quedin els creuers d'origen o arribada, en això sí que estarien d'acord.
14: Bueno, a veure, únicament, o sigui, nosaltres creiem que es té que fomentar això, únicament no sé si serem capaços de crear tanta demanda d'aquest tipus, no? Les terminals, va haver-hi un acord amb el port i l'Ajuntament, es reduiran, o sigui, ja hi ha una reducció en el número de terminals, de 7 a 5, hi ha diverses empreses que estan apostant fortament en crear la seva terminal aquí, i entenem que si creen la terminal serà un port d'inici o arribada, i això és el que ens interessa, no?, fomentar aquest. Ara, d'aquí a dir que els altres no en volen cap, ens sembla una mica excessiu, no?
10: Jo no sé si tenen la sensació de que ara, en aquest moment, s'ha situat els creueristes en el punt de mira, no?, del turisme global, però no sé si potser s'està fent un gran massa, com si fossin els culpables de tot.
14: Exacte, sí, perquè recentment la Universitat de Girona va fer un estudi i va dir que el turisme, els creueristes, eren el 2,5% dels turistes de la ciutat de Barcelona, no? Sumant els de base i els que fan escala. Llavors dius, bueno, no sembla que aquesta és un gran problema, no? I a més hi ha poca correlació amb els dies que hi ha més turistes a la ciutat. És un perfil de famílies i també parelles de mitjana edat que són, diguéssim, interès per la cultura, per la gastronomia, pels comerços, o sigui, no sembla el turisme de borratxera ni altres tipus de turisme, no? Molts són nord-americans, que recordem que els nord-americans avui en dia a Barcelona són els que tenen el número 1 en despesa en els nostres comerços, amb la qual ens interessa aquests nord-americans que vinguin, perquè aquest tipus, no?, de famílies, parelles, molt repeteixen, després directament, no?, a través d'un creuer, fan d'ambaixadors, o sigui que el perfil de turista, com en si, és interessant. Llavors em sembla que els estem, no sé, criminalitzant, no?, quan ells, bueno, aquest tipus de turista no són conflictius, per dir-ho així, no?
10: És a dir, criminalitzant el turisme de creuer no s'acabarà pas amb la massificació que tenim a la ciutat de Barcelona.
14: I a més, que quan estem dient que per part de l'Ajuntament que estem d'acord, que volem, diguéssim, un tipus de turista que tingui interès per la cultura, per la restauració, aquest tipus, no? Pues, turista, no diguem més ric o en tema econòmic, sinó més, diguéssim, que respectuós amb les tradicions pròpies i amb el que som d'aquí, no? No un turista que vingui només aquí a beure cerveses o, no sé, fer bretolades, no? Mm. O despedides de solters o tot això. Llavors, el tipus de turista aquest pues, ho compleix, això, no? Llavors, bueno, que ens interessa que facin, que siguin turistes de base perquè estan més dies i consumeixin més, totalment d'acord. Ara, a partir d'aquí, criminalitzar-los, pues, mm-hmm. ens sembla una mica exagerat, no? Ja. També hi ha un tema que és millorar la gestió, no? Que això sí que, que segurament es poden fer coses, no? Per, els ha dit el turisme, els busos dels creuers els deixen ara, perquè així us delimita, en el World Trade Center, no? Uh-huh. Llavors, allà a la plaça del Carbó. Llavors, clar, pues aquest, clar, quan arriben allà, es deixen allà, què fan? Van caminant, pugen, uh-huh. veuen la Rambla, està tot amb obres... Uh-huh. Van donant vol, bueno, pues, en vez de deixar-los allà, els podríem haver-hi, diguéssim, diversificar més per la ciutat, no? Però és que, clar, si els deixem allà, pues, bueno, uh-huh. jo entenc que si em passés a mi, també em trobaria aquí, escolti, m'han deixat aquí al mig, clar. Vaig per la uh-huh. Rambla, que és el que diu que és més famós, però uh-huh. pues, està tot amb obres, ostres, i ara per on te vaig, no? Uh-huh. Però bueno, que igual podríem millorar aquesta sempre gestió millorar. Dels que venen, no?
10: Uh-huh. Clar, i un dels arguments en contra d'aquest turisme de creuers és que la despesa que fan aquests creueristes que fan escala no compensa, no? La massificació. Jo no sé si Barcelona o els comerços, establiments, restaurants del centre de Barcelona poden prescindir del que representa aquesta activitat econòmica, encara que sigui ajustada.
14: Sí. Per una part és molt difícil saber si un que ve és un turista de creuer, si és una d'estat d'escala, si va vint, és un que és de base, que surt d'aquí, uh-huh. a nivell com el comerç no ho sabem, no? És molt difícil conèixer-ho. Però sí que és veritat que si només mira, a part de la generació i l'impacte econòmic en el comerç o la restauració, hi ha altres impactes que m'agradaria veure aquest estudi si els té en compte, no? Com per exemple els aprovisionaments dels vaixells, no? Llavors, clar, aquests vaixells quan paren aquí, encara que estiguin un dia, pues, s'aprovisionen amb menjar, tots els seus serveis que necessiten, no? No es poden aprovisionar en el mig del mar. I aquí a Barcelona hi ha moltes empreses que es dediquen a això. Uh-huh. Llavors sí que també té un altre impacte sobre això, sobre els guies turístics, sobre... moltes coses, no? Els taxistes, per exemple, o tot això, que no és només el que gasta la botiga, que, clar, nosaltres com a comerciants sí que hi ha, per exemple, en barris com el Born, quan nota molt quan arriba un vaixell, uh-huh. Perquè, bueno, i està molt proper en el port, i, bueno, pues, tots aquests que diem que els van caminant, pues, si la Rambla està ple, pues, se'n van cap al Born, no? Uh-huh. I hi ha comerços aquí que són comerços petits i tal, que sí que ho noten, no? Mm-hmm. Però, clar, si només tenen en compte aquesta despesa, doncs és una... és un impacte parcial, no? Mm-hmm. Perquè hi ha altres efectes econòmics que jo no sé si això es té en compte.
10: Mm-hmm. Molt bé, doncs és un debat complex, aquest del turisme, de la massificació, sí. en aquest cas dels creueristes, i sempre hi ha punts de vista diferents, evidentment, sí, i del que es tracta sempre és de trobar l'equilibri. Joaquim de Toca, membre de Barcelona Oberta, gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
14: Molt bé.
10: Gràcies, bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda, adéu.
10: I pel que fa al temps, hem tornat a tenir avui una jornada molt assolellada, amb calor molt intensa, i demà, doncs, més del mateix. Dissabte marcat per la calor, amb alguns núvols baixos matinals cap al sud. Diumenge reactiven les tempestes al Pirineu, però la calor no afluixarà i, de fet, les temperatures seran fins i tot una mica més altes. I del temps al trànsit, fem una ullada a la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Ara parlem d'algunes complicacions en aquesta xarxa viària. Repassem algunes vies. Per exemple, autopista AP7 en sentit nord, lenta amb aturades durant 8 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona, això l'autopista AP7 que en direcció sud també presenta trams d'aturades entre el Papiol, Castellbisbal, arribant a Gelida, també arribant a la zona de Sant Sadurní d'Anoia. Són trams de retencions força carregada ara l'autopista AP7 al tram sud, en sentit Tarragona. També veiem aturades, per cert, a l'AP2, de més de 4-5 quilòmetres entre l'Espluga de Francolí i Montblanc. En aquest cas, en sentit Barcelona, i és a causa d'unes obres. Anem ara cap a la zona del Maresme, autopista C32, també lenta, amb aturades intermitents, però gairebé durant 8-9 quilòmetres entre Premià i Mataró. Sentit nord, sentit Girona, això a l'autopista del Maresme, la C32. Aturades que també trobarem en aquesta zona, Argentona, 62-3 quilòmetres per enllaçar amb aquesta autopista del Maresme. Ara, si acabem, a Llagostera, 2 quilòmetres de cua, C65, anant cap a Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
10: A Veneçuela continuen les tasques de rescat per intentar trobar en vida persones que encara hi ha atrapades sota les runes després dels greus terratrèmols. Hi ha milers de desapareguts, entre ells un centenar de ciutadans espanyols. 4 espanyols ja està confirmat que han perdut la vida. Hi ha molta feina a fer a la zona i també molta feina que s'està començant a fer, en aquest cas des de Catalunya, per ajudar en moments doncs, tan complicats. S'estan fent molts esforços per recollir diners i material humanitari i de seguida, després de la publicitat, us expliquem la iniciativa de l'ONG SOS Veneçuela en Barcelona i com s'estan organitzant.
8: La Linterna.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver.
17: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
16: Murprotec.
8: ¿Estás escuchando?
7: COPE Tarragona.
8: 93.5 FM.

0: Estem seguint amb el cor encongit, com avancen els treballs de rescat de les víctimes i possibles supervivents dels greus terratrèmols a Veneçuela. La xifra de víctimes mortals no para de créixer i entre les persones que encara hi ha desaparegudes hi ha prop d'un centenar de ciutadans espanyols. Tot ajuda és poc en aquests moments, evidentment. Una quinzena de membres de bombers, emergències mèdiques i protecció civil viatgen avui mateix a la zona per ajudar en el rescat de persones atrapades sota la runa. Qui també s'està mobilitzant és la comunitat veneçolana a Catalunya. Les comunicacions són encara molt complicades. Hi ha moltes persones aquí a Catalunya intentant localitzar familiars coneguts a la zona devastada, però, com deia, és molt complicada i la incertesa i l'angoixa doncs van augment. Hi ha moltes entitats veneçolanes que estan sumant esforços per recollir material humanitari. A Herrera Cope Catalunya hem parlat amb l'ONG SOS Veneçuela Barcelona, que ha començat a recollir diners per poder comprar aliments i també medicaments. Com s'estan organitzant, Mar Puerto? Bona tarda.
1: Bona tarda. L'objectiu és habilitar punts de recollida arreu de Catalunya i fer arribar l'ajuda a les zones més afectades. La seva portaveu, Geraldi Rodríguez, explica que les primeres 48 hores han estat marcades per la incertesa de moltes famílies que no sabien si els seus familiars estaven bé.
2: Hemos vivido unas horas de mucha tristeza, de mucha angustia, mucho dolor y mucha impotencia al ver las trágicas consecuencias y pues estamos consternados, pero a pesar de la tristeza y el dolor, los venezolanos en Barcelona una vez más nos hemos organizado para demostrar pues que cuando Venezuela lo necesita, la diáspora está unida.
1: Un dia i mig després, moltes famílies comencen a poder contactar amb les zones afectades, malgrat els talls de llum i les males comunicacions.
2: Poco a poco, es una conexión un poco intermitente, en algunas sí, en algunas zonas sí, en otras no. Por ejemplo, una persona voluntaria que está ayudando en los rescates y cada vez que puede, vía WhatsApp me envía un audio indicándome cómo está la situación, si ha habido réplicas. Ayer me comentaba que había muchísimas colas para poner gasolina en los coches. La conexión con internet es nula o muy poca.
1: Rodríguez assegura que la reacció de la comunitat veneçolana a Catalunya ha estat immediata. Més d'una dotzena d'entitats han sumat esforços en aquesta taula tècnica de SOS Veneçuela-Barcelona per tal de coordinar l'ajuda i prioritzar les necessitats més urgents.
2: Estamos todos apoyando una campaña de recaudación de fondos que creemos que es lo más eficiente y lo más conveniente en este momento de la emergencia. Invitamos todos a donar a través de la plataforma Meals for Hope, que es una ONG de ayuda humanitaria que tiene más de 12 años trabajando en Venezuela con temas de nutrición y alimentación. A partir de un euro se puede donar y todos estos donativos llegarán a Venezuela formas de alimentos o medicinas según las necesidades del momento.
1: La portaveu coneix bé la regió afectada i recorda que no és la primera vegada que aquest territori pateix una tragèdia d'aquestes dimensions. L'any 1999 va haver-hi una dana que ja es va endur part del que ara quedava.
2: Parte. Conozco pues la Guaira, donde está el aeropuerto, y el puerto es una zona que pues lamentablemente ya es la segunda vez que sufre los embates de la naturaleza. En 1999 hubo una dana, una vaguada, que arrasó prácticamente toda esa comunidad autónoma y lo poco que había quedado en pie ahora, por desgracia, está destruido. Y claro, el aeropuerto internacional prácticamente está en ruinas. Y todas las casas y urbanizaciones, porque es una zona costera, esto prácticamente está en ruinas. También tiene zona interior. Luego en Caracas y la parte central, urbanización de San Bernardino, que está a unos 20 minutos en coche de mi piso en Caracas, está completamente destruida. La parte del este de Caracas es zona sísmica y también tiene muchas afectaciones.
1: Geraldi Rodríguez fa uns anys que viu a Barcelona i explica que per motius polítics no pot tornar al seu país, però ara, com tants altres veneçolans residents de Catalunya, viu la tragèdia amb molta impotència, però també amb la voluntat d'organitzar ajuda perquè arribi el més aviat possible als damnificats.
2: Y el país no cuenta con los medios para hacer frente a esta tragedia. Llevamos 27 años con servicios públicos muy precarios. No se ha hecho el mantenimiento adecuado a la infraestructura. No hay cultura de prevención. Y esto pues influye en que a la hora de una tragedia pues no contemos con con los insumos técnicos para dar una respuesta eficiente y oportuna.
1: Una tragèdia, doncs, Iolanda, que afecta aquesta comunitat veneçolana d'aquí de Catalunya, però sobretot els que ho estan vivint en primera persona.
0: Doncs feta està la crida per col·laborar en la recollida de material humanitari. Estarem molt pendents de com avancen les tasques de rescat en aquests moments tan complicats que s'estan vivint a Veneçuela. Mar, fins després.
1: Fins després, gràcies.
3: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
3: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Al voltant de 48 hectàrees han cremat en l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat aquest migdia a Tiana i que hauria estat provocat. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte autor del foc, segons diversos veïns. L'incendi ha obligat a confinar de forma preventiva durant unes hores en diverses urbanitzacions i les poblacions de Sant Fost de Capçanelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles i Tiana. El foc està controlat, però els bombers hi continuen treballant, remullaran la zona durant tota la nit. I com deia, l'incendi seria intencionat, ha començat en una zona de barrancs i ha arribat a cremar amb molta intensitat, com ha explicat el cap d'intervenció dels bombers, Pep Colàs.
7: La intensitat era altíssima, hem prioritzat aquest flanc dret, que era el flanc motor de l'incendi, molt potent, no prou potent com per crear focus secundaris que ens impactessin al darrere, cap a la zona de Montornès, però sí, aquest eixamplament cap a l'est que feia ens feia preocupar perquè a més ha creat un piroquímul que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí.
0: I si l'incendi no ha anat a més, ha estat en part gràcies a una zona de vinyes properes a Alella. La presència d'aquestes vinyes doncs, ha fet de tallafocs i ha evitat que les flames s'extenguessin cap a la serralada de la Marina, que era una de les principals preocupacions dels bombers. Isaac Salvatierra és l'alcalde de Tiana.
8: La vinya també és prevenció d'incendis forestals. Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc i crec que és el missatge també que ens donen els nostres pagesos que reclamen doncs, recuperar la terra i recuperar aquells paisatges de fa anys.
0: Doncs s'ha pogut controlar aquest incendi de Tiana, però molta precaució, perquè el risc d'incendi és molt elevat encara amb les altes temperatures pràcticament arreu de Catalunya. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana tindrà pistoles Taser com a molt tard en un any. Haurien d'estar operatives el mes de juny de 2027. Era una històrica reivindicació dels agents i que estava encallada després de molts entrebancs. Avui PSC, Junts, Partit Popular i Vox a l'Ajuntament de Barcelona han votat a favor de tornar a presentar una proposta de reglament el mes que ve i accelerar doncs, tot el procés per adquirir aquests dispositius elèctrics. Quins són els passos a partir d'ara, Iolanda Canales?
9: La proposta dona un mes de termini a l'executiu perquè presenti el reglament que n'ha de regular la dotació i l'ús. Després, i un cop el reglament rebi l'aprovació definitiva, l'Ajuntament haurà de licitar en un màxim de 3 mesos la compra dels dispositius. El contracte inclourà també les càmeres personals que enregistraran cada actuació, la formació dels agents, els sistemes de control i traçabilitat i el manteniment dels equips. El consistori també haurà d'adaptar el pressupost perquè els primers dispositius estiguin operatius abans que acabi el mandat. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC, del Partit Popular, de Junts i de Vox. El líder del PP, Daniel Cirera, considera que els fets de fa uns dies, quan un home armat amb un ganivet va sembrar el pànic als carrers Montaner i Mandri, evidencien que la Guàrdia Urbana necessita disposar d'aquest recurs el més aviat possible.
10: Quan un agent té al davant una persona armada amb un ganivet, No és raonable que les alternatives siguin bàsicament el contacte físic amb el risc que això comporta o esperar que la situació escali encara més. Entre la defensa extensible i l'arma de foc hi ha d'haver eines intermèdies, eficaces, proporcionades i segures. I això és, precisament, el que representen els dispositius conductors d'energia.
9: El tercer tinent d'alcalde, Albert Valla, defensa que aquestes armes permetran millorar la resposta policial amb totes les garanties. Sosté que les tàsers són una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc i assegura que el reglament serà especialment garantista amb criteris estrictes d'ús.
11: L'oportunitat i l'utilitat ja estan contestades. Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
9: En canvi, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana hi han votat en contra perquè consideren que les Taser continuen sent armes potencialment letals. Els dos grups alerten que ampliar-ne l'ús pot incrementar els riscos en determinades intervencions i reclamen prioritzar altres eines de desescalada dels conflictes.
3: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
13: ¿Quieres contarnos algo?
14: Escríbenos.
13: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
14: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
15: Seguimos con el Red Friday de MediaMark. Disfruta ya del Black Friday del verano con un Neo QLED Samsung de 65 pulgadas con tecnología Mini LED por 649 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
16: Tinto de verano, Don Simón.
17: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
16: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
12: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.

0: Segur que molts de vosaltres doncs, ja teniu pensat on anireu de vacances i en molts casos marxareu en avió. El nombre de vols, de fet, es multiplica en aquests mesos d'estiu. Per la majoria, doncs, això d'agafar un avió és un tràmit, però sí que hi ha casos en què pujar un avió doncs, es converteix en un tràngol important. És la fòbia a volar, que és una por irracional, és veritat, però molt difícil de controlar. Parlem amb la Montse Lucas, que és coordinadora del grup de treball de Psicologia Aeronàutica i Aeroespacial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Què tal, Montse? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Yolanda.
0: Doncs a veure, per començar, quan parlem de fòbia a volar i aerofòbia, estem parlant del mateix?
1: Doncs no, encara que els utilitzem com a sinònims, no tenen el mateix sentiment. S'hauria de distingir. Per exemple, la por és una emoció bàsica, no?, que tenim tots, El canvi de les nostres vides, el dos, les separacions, les pèrdues... Tots els tenim perquè és una emoció bàsica, com el riure, com la tristor, és una emoció. I la fòbia seria una por incontrolable davant de certs idees, objectes, situacions que s'apropen a l'obsessió. Mm-hmm. Això pot tenir l'origen, pot ser pròpia de la persona, de la mateixa persona, o relacionat amb el mitjà, en aquest cas seria l'avió, o ambes. A darrere d'aquesta por, a vegades s'amaguen altres pors, d'acord? Uh-huh. Llavors, estadísticament, entre un 25 i un 40% de la gent presenta alguns tipus d'ansietat quan tenen que volar. I entre un 2,5 i un 5% de la població presenten un tipus d'ansietat incapacitant per volar, que això és el que es diria clínicament una fòbia. Per exemple, si estem parlant, no?, perquè ens entenguin, no?, que potser s'entendrà millor, si estem parlant de l'1 al 10, per exemple, l'1 seria, pues, és tolerable, o sigui, poc malestar, d'acord? I el 10 seria el màxim, no? Doncs tothom ens trobem entre l'1 i el 6%. És una por que és tolerable, d'acord? Quan comença a passar del 6, que s'acosta cap a la banda del 10, és quan necessitem ajuda d'un professional.
0: D'acord. Molt bé, doncs partim d'aquesta base, ja tenim clar el que és una cosa i el que és l'altra, però segur que hi ha molta gent que està uns dies sense dormir pensant que d'aquí unes setmanes ha d'agafar un avió. Com podem tranquil·litzar aquestes persones? Entenc que si és una por només serà més fàcil de tractar, no?
1: Sí, si és una por, sí. Si estem parlant de fòbia, sempre necessita l'ajuda d'un professional, d'acord? Llavors, com la podem ajudar? Doncs fent exercicis de relaxació o senzillament agafant aire i anar respirant a poc a poc. Si aquella persona està habituada a fer ioga, doncs el ioga també va molt bé. Visualitzar el lloc on anirà, el que visitarà, no? Això també és important. I també doncs, dies abans, o potser també no beure begudes excitant, com el cafè, la Coca-Cola, alcohol, etc. No? Tot i que molta gent diu, va, una copeta d'alcohol i se't passa tot. Doncs no és així. Val? Llavors canviar-ho per potser per valeriana, per passiflora, per tila, no? Algo doncs que els d'alguna manera els tranquil·litzi, no? I després també no deixar tot per última hora, no? O sigui, què vol dir? Que el dia que hagin de volar, doncs anar-se'n a dormir d'horeta, que estigui tot preparat, les maletes, que estigui tot organitzat, no? Perquè també això és una font d'estrès. Inclús jo diria més, si no dies abans, si és possible, doncs anar a l'aeroport, no? I tenir controlat tot el temps que es triga, no? Perquè és important el grau d'estrès que patim, no?
0: Clar. Si parlem de fòbia, hi ha algun origen? Vull dir, cal haver tingut alguna experiència traumàtica que sigui l'origen d'aquesta fòbia o no?
1: No cal haver tingut una experiència prèvia traumàtica. Mira, de posar un exemple, hi ha persones que ja han volat, no?, per temes de treball i després de quan va passar la pandèmia, després d'elles, doncs, el fet de tornar a volar, doncs presentaven aquesta por. Això pot ser un dels casos, Jo en tinc més casos perquè, bueno, estic donant un curs de la por a volar, ja fa temps que el dono a l'aeroport Sabadell, i vull dir que és un dels casos, no?, que ara m'ha vingut al cap,
0: El que està clar és que qui té por a volar, el que li passa és que veu perills per tot arreu, no? I això es manifesta en angoixa, ansietat, el cor s'accelera, el que voldries és sortir corrents, però quan ja estàs dins de l'avió, com es gestiona tot això, no? Tanquen les portes, comences a agafar altura i és un viatge de 5 hores. Això com ho gestiones? Una vegada ja no hi ha sortida.
1: Bueno, com hem dit abans, la fòbia és una por irracional, per això el cos s'accelera, i això també depèn de nosaltres, eh? Aquí podria, ens podríem allargar, no? Això és l'hormona que tenim tots, l'adrenalina, eh? És la que ens fa que el cos s'acceleri, no? I tenim ganes de sortir corrents. Com es gestiona? Pues s'hauria de començar abans a gestionar. Però, si no hem començat abans, no? L'important és acceptar que jo tinc aquesta por i posar-se en mans d'un psicòleg. I en tot cas, doncs, que no ho hagin pogut fer, doncs, el que hem dit abans, fer exercicis de relaxació, distracció també, no sé, llegint un llibre, escoltant música, parlant amb el descostat, comentar-li a la safata el que t'està passant, que això també és important, perquè tu ja estàs acceptant, doncs, que estàs intranquil, que tens por, aixecar-se quan sigui possible. Mm-hmm. Això també et pot ajudar.
0: Mm-hmm. Hi ha molta gent que per aquesta por o aquesta fòbia a volar renuncia a fer viatges llargs. Jo no sé què és millor en aquests casos, si enfrontar-se i pujar a l'avió o no fer-ho i no patir.
1: No, mira, l'important és enfrontar-se, no? Mm-hmm. Però sobretot ha de ser amb ajuda d'un professional, perquè a vegades només donant 4 eines ells ho podran fer sol. Clar, si estem parlant, el que he dit abans, estem parlant de la por o estem parlant de la fòbia? Mm-hmm. Que és el que he començat a dir, no? Llavors, uh-huh. si ja està convertit en una fòbia, s'ha d'anar a ajudar d'un professional que els doni eines per afrontar-ho, no? Uh-huh. No sé, per exemple, no? Tu vols pujar un cim, una muntanya de 2.000 metres, d'acord? Però tu no has fet mai esport i no estàs preparada, d'acord? Uh-huh. Llavors, haurem de començar per 200, 300 i anar pujant mica en mica. Després, les eines, haurem de portar una roba adequada, un calçat adequat, uh-huh. aigua... Vull dir que tot això requereix una preparació, clar. Però una preparació que s'ha de donar per un professional, s'han de donar unes pautes. A més, cada cas, vull dir, cada cas és únic, uh-huh. saps? Cada cas és únic.
0: Uh-huh. I en qualsevol cas, la fòbia a volar es pot superar? Perquè hi ha cursos, hi ha llibres, teràpies... És possible, amb alguna d'aquestes coses, superar-ho?
1: Sí, es pot superar. Es pot superar la por a volar, doncs amb cursos, com t'he dit abans, que jo estic durant un, i després amb teràpia també es pot superar, perquè l'origen de la por a volar pot ser que sigui de la mateixa persona, val? I aquesta persona ja presenti altres pors, no? Com per exemple espais tancats, ascensors, túnels, ressonàncies, o bé pot estar relacionada amb el medi, no? Que el fet de no tenir control sobre l'aeronau, els sorolls no familiars, les turbulències, etcètera. Doncs, o de les dues.
0: Mm-hmm. Clar, i jo no sé, Montse, si hi ha un perfil de persones que tendeixen més a patir aquesta por irracional, aquesta aerofòbia, si són persones, per exemple, que tendeixen a tenir-ho tot molt controlat, no? I clar, en un avió és una cosa que no domines, això és impossible, quedes en mans d'unes persones que no coneixes, un pilot i una tripulació, i d'aquí potser sorgeix la por.
1: Bueno, és que és el que et deia Jones, no? Que l'origen està en dues coses, no? Doncs bé, relacionat amb el medi, no? Que és això, no? Doncs el no tenir control sobre l'aeronau, els sorolls no formular, les turbulències i tot això. En el curs aquest se s'hi explica, eh? Conèixer el medi significa que conec per què vola un avió, no? Per què hi ha els sorolls, per què hi ha les turbulències, doncs aquests professionals que porten l'aeronau, doncs són professionals que estan molt ben preparats, d'acord? I que passen uns exàmens mèdics exhaustius, vull dir, clar, tot això es parla, no? Uh-huh. Perquè ells coneguin el medi i llavors vagin perdent la por.
0: Uh-huh. Llavors sí que hi ha un perfil una mica més concret de persones, no?, que tenen aquesta por, que són persones que tendeixen a controlar-ho tot al seu voltant, i això se'ls escapa, no?
1: Això podria ser un perfil. Uh-huh. I altre perfil podria ser persones que es troben, doncs, quan hi ha espais tancats, o amb les muchedumbres, o amb els túnels, amb tot això, que es troben elles, doncs, que presenten una por, ja. O sigui, pot anar bé d'un cas, de l'altre i dels dos casos.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs esperem que amb tota aquesta informació i les pautes, les recomanacions que ens has donat, Montse, puguem ajudar aquestes persones que hagin d'agafar un avió per marxar de vacances, i que això, doncs, no els hagi de suposar un trauma, que s'ho puguin prendre d'una altra manera i que puguin fins i tot gaudir del vol, no? Montse Lucas, coordinadora del grup de treball de Psicologia Aeronàutica i Aeroespacial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Gràcies, adiós. Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. 1, 2, 3 y 4. Tras los cuatro goles a Arabia Saudí, nos vemos las caras con Uruguay.
3: El equipo corre, el equipo vuelve.
2: La madrugada del viernes al sábado, nos jugamos el liderato del grupo en el Mundial.
3: ¡Vamos, vamos, que ganamos!
2: Desde la una en COPE, Uruguay, España. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Y antes del partido de España, el viernes por la tarde desde las 8:30, Senegal-Irak y Noruega-Francia. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
7: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
10: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
11: Verisur.
12: Este verano, la gran pregunta es...
13: ¿híbrido o eléctrico?
12: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
14: La Linterna.
15: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: COPE
14: Estàs escoltant
15: COPE Tarragona. 90.

0: del Deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
1: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en Tiempo de Juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
2: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
3: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
4: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
5: Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
4: En Mediodía, COPE.
6: Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
7: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
8: Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
7: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: Han parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
9: Sí, els graduats de treball social.
7: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
10: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
2: No, pero ya también, 50 chistes, eso
10: es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
4: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
6: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
4: Escuchas COPE en Internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
8: Catalunya escalfa motors per la gran sortida del Tour de França 2026. Els amants del ciclisme estan comptant els dies perquè arribi aquest moment. La primera etapa es disputarà íntegrament a Barcelona, la segona anirà de Tarragona a Barcelona i la tercera des de Granollers fins a França. Serà els dies 4, 5 i 6 de juliol i, evidentment, doncs tindrà un impacte en la mobilitat. S'ha previst un dispositiu policial de seguretat que mobilitzarà uns 4.500 policies. Hi haurà 64 municipis afectats per on passa el recorregut o acullen la sortida de les etapes, i les restriccions de mobilitat es concentren sobretot en diumenge 5 i dilluns 6 de juliol. Què hem de tenir en compte si hem d'agafar el cotxe aquells dies, Mar Puerto?
11: Bona tarda. Doncs diumenge, coincidint amb una jornada d'alta mobilitat cap a la costa, es registraran talls a l'A7, a l'N340, a la C31 i també diversos accessos de la C32, la B24 i la B23, afectant municipis com Sitges, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú o el Vendrell. Com a alternatives, es recomanen la P7, la C32 i les rondes de Barcelona, i s'aixecaran les barreres dels peatges de la C32 sud pels vehicles lleugers. Dilluns, l'etapa entre Granollers i els Pirineus afectarà vies com la C17, la C25, la C37 i l'N260, així com l'accés a diversos municipis del Ripollès. El Servei Català de Trànsit ja recomana planificar els desplaçaments i preveu que la circulació es normalitzi progressivament un cop finalitzi el pas de la cursa.
8: I també es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils de la Generalitat en dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. Mar.
11: Dilluns, l'estació d'autobusos de Granollers quedarà fora de servei durant bona part del matí i també hi haurà afectacions a Osona i al Ripollès. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra, i es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, tal com assenyala la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: Nosaltres hem adequat un dispositiu i una operativa per les característiques de l'esdeveniment del Tour, que és, ja ho he dit en la meva intervenció inicial, diferent a les característiques que ha de tenir l'operativa per la visita d'un cap d'estat. I per tant, els Mossos i Mosses que formen part d'aquesta operativa ho són en tant i en quant una decisió que forma part del pla director de seguretat, i són els efectius que s'han estimat com necessaris per donar la cobertura correcta i adequada. Són esdeveniments que no són comparables en relació a l'operativa. Tenim una operativa especialment focalitzada en garantir, doncs, la cobertura de la mobilitat i generis alternatius, i és totalment diferent a l'operativa pròpiament de la visita del Papa.
8: Doncs és evident que hi haurà un impacte.

0: impacten la mobilitat, però hi ha molta expectació al voltant del Tour, perquè estem parlant d'un esdeveniment molt important a nivell internacional.
1: Els responsables del dispositiu assenyalen que els principals objectius són garantir el desenvolupament d'un esdeveniment esportiu internacional de primer nivell i vetllar també per la seguretat, alhora que també volen minimitzar l'impacte sobre la mobilitat i les afectacions a la ciutadania que no segueixi la prova. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha assenyalat que n'esperen un retorn econòmic molt superior als costos, que ja és de 6 milions d'euros.
2: El retorn econòmic és important. El retorn econòmic és una forma part d'una de les potes per les quals portem esdeveniments esportius a Catalunya. El Tour té un cost, una part de cànon que s'ha de pagar, com tots els esdeveniments esportius, i costos associats, però l'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut, per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
1: Álvarez ha destacat així la importància d'aquest esdeveniment esportiu de primeríssim nivell comparable amb molt poques competicions.
2: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de que Barcelona i Catalunya siguin país d'acollida en un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies el Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Vuelta Ciclista d'Espanya i la Vuelta a Catalunya en què hi havia evidentment una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
1: També ha reivindicat l'experiència de Catalunya organitzant proves esportives i en aquest sentit s'ha desenvolupat un projecte de voluntariat que ha rebut un total de 7.536 sol·licituds per les 3 etapes.
0: Doncs compte enrere, per la gran sortida del Tour de França. Serà la setmana que ve, com estem explicant, i estarem molt pendents. Gràcies, Marc, que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
3: Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la frescura y sabor que te invita a comer sano.
0: I ara la informació esportiva amb el Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Avui estem molt pendents de la selecció espanyola, com no podia ser d'una altra manera.
4: Sí, que juga el seu darrer partit de la fase de grups contra Uruguai. Serà primera de grups si guanya o empata. És important perquè si és primera, el seu rival de 700 de final apunta a que seria Àustria. En canvi, si acabés segona de grup, podria ser Argentina. Pinta que Luis de la Fuente no farà canvis respecte a l'11 que va golejar Aràbia. Per tant, en principi, 4 del Barça estarien a l'11 inicial. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal. La cita a les 2 de la matinada. Més futbol a casa nostra. L'Espanyol ha confirmat un nou partit amistós. Es jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque, Espanyol Sabadell. El Girona ha confirmat 2 amistosos més. A l'Olot Girona, el 22 de juliol a Olot, i al Girona Castelló el 29 de juliol a la ciutat esportiva del Girona. També el Girona ha confirmat que 2 dels seus porters no seguiran, són Juan Carlos i Rubén Blanco.
0: I el Barça de Futbol Sala celebra el títol de Lliga.
4: Ha aconseguit a Múrcia el guanyar el quart partit de la final a la pròrroga, 4-6. El partit va acabar amb empat a 4 després que els murcians aixequessin un 1-4 en contra, però els blaugranes van acabar imposant. Portava el Barça 2 temporades en blanc, aixeca la seva 8a Lliga. Ha passat avui per Esports Cope el tècnic del Barça, Javi Rodríguez, que guanya la Lliga en la seva primera temporada com a entrenador.
5: Sí, si miramos cómo ha ido la Liga regular, creo que hemos hecho una muy buena Liga regular en la que hemos perdido solamente 2 partidos. Y bueno, eso es muy complicado, ¿no? Al final llegamos con buenas sensaciones, llegamos bien al final, al último tramo de la Liga. Y bueno, ya te digo, contento, feliz, emocionado, al final es un título muy importante y bueno, el Barça de Fútbol Sala vuelve a ser campeón de Liga.
4: El Barça, que la temporada que ve, jugarà la Champions i ho farà com a campió de Lliga.
0: I el Barça d'handbol, Joan, ja coneix els seus rivals a la Champions de la propera temporada.
4: Una Champions que canvia de format. Juan Arias, endavant.
6: Bona tarda, companys. El Barça ha quedat enquadrat en el mateix grup que el Montpellier francès, l'Aros danès i el Dinamo de Bucarest romanès. És un nou format en el que en la primera fase hi ha 6 grups de 4 equips. Es classifiquen els dos primers per la següent fase, que constarà de 2 grups de 6 equips. Els 4 primers disputaran els quarts de final. La Champions comença el proper 9 de setembre. Valoració del tècnic del Barça, Carlos Ortega.
7: Sobre el paper, hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
6: D'altra banda, el porter del Barça, Emil Nielsen, que deixa el club blaugrana per anar-se al Vesprem, ha estat declarat millor jugador de la passada Champions després de guanyar aquesta competició amb el Barça i en l'Europeu de Nacions amb Dinamarca.
0: Gràcies, Juan. I anem ja a les dues rodes.
4: Sí, que tenim gran premi de MotoGP dels Països Baixos aquest cap de setmana a Assen. A la primera jornada d'entrenaments, Bezzecchi ha estat el més ràpid. Marc Márquez, que ha caigut a la primera tanda, ha acabat sisè. I qui ha caigut al final de la segona tanda ha estat el seu germà, Àlex Márquez, que s'ha tornat a colpejar l'espatlla operada després de la brutal caiguda que va patir fa una mica més d'un mes a Barcelona. L'han examinat al centre mèdic. Sembla que no té gran cosa, però s'haurà de provar demà per veure si pot participar a la cursa. Márquez està davant una nova oportunitat per retallar distàncies respecte a Bezzecchi, que li treu 40 punts a la general. Així ha plantejat el dia.
8: Modo ahorro riesgos, porque para mí Assen es una de las pistas segura pero más peligrosa, en el sentido de que si te caes vas a una alta velocidad. Es una de las pistas donde tienes que tener especial atención y nada, nuevo, ya me costaba, este año me cuesta más, pero hemos cumplido el objetivo, que era estar en el top 10 y mañana intentar hacer una buena quali.
4: La cursa de MotoGP la tenim diumenge a Assen a partir de les 2 del migdia.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Bon cap de setmana.
4: Gràcies, igualment, que vagi bé.
0: Nosaltres ho deixem aquí, hem arribat pràcticament a les 8, però, com sempre, la informació continua a la linterna d'Àngel Expósito. Disfruteu del cap de setmana. Adeu, bona tarda.